Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Cinema.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre...

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Emboliques.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta aquest programa Pere Païssa i avui començarem amb dues sardanes de Tomàs Gil i Membrado. La primera es diu L'Emma, la Marta i la Mireia i la segona, Estrella de Cambrils, sardana que escoltarem amb una versió de 7 tirades. I les dues són interpretades per la cobla Sa Palomera de Blanes.

Avui, per començar, hem pogut escoltar la cobla Sa Palomera de Blanes, que ens ha ofert una sardana de Tomàs Gil i Membrado que es diu L'Emma, la Marta i la Mireia. I després la segona, també d'en Tomàs Gil, Estrella de Cambrils. Bé, continuem amb aquesta cobla, la cobla Sa Palomera de Blanes, i ara dues sardanes del compositor Josep Antoni López. La primera es diu La Marta i l'Albert, i la segona, Entre l'Escala i Malgrat.

Hem pogut sentir a la cobla Sa Palomera de Blanes, que ens ha ofert la Marta i l'Albert, i després Entre l'Escala i Malgrat, sardanes de Josep Antoni López. Bé, i ara, si a vostès els hi sembla bé, una mica de ballaruga.

Bé, i continuem. Ara escoltarem unes quantes sardanes del mestre Jaume Vilà Mèlic, aquest conegut i estimat compositor de Cornellà de Llobregat, que també escrivia les sardanes amb el pseudònim de Javimel. La primera que podem escoltar es diu Cant Etern, i la segona, Anem cap al Pedró. Sardanes que ens seran interpretades per la cobla La Principal del Llobregat.

Hem pogut escoltar Cant Etern i després anem cap al Pedró, aquestes boniques, alegres sardanes de Javi Mel, de Jaume Vilà Mèlic, i que ens són interpretades per la cobla La Principal del Llobregat. I ara escoltarem, també d'aquest autor, amb aquesta cobla, Frescor Montserratina, que ell va fer recordant les seves estades a la muntanya de Montserrat i que es va fer l'any 1955. I després, Tot dansant i recordant, sardana que va estrenar l'any 1973.

Hem pogut escoltar la Cobla, la Principal del Llobregat, amb aquestes dues sardanes, Frescor, Montserratina i Tot dansant i recordant, sardanes de Javi Mel, o sigui, de Jaume, Vilà i Mèlic. Bé, i ara, avui ja per acabar, escoltarem dues sardanes més d'aquest compositor amb la Cobla, la Principal del Llobregat. La primera es diu El net de Cal Ros, i la segona, i per acabar, Crit de joia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez compareixerà aquest matí a les 9 davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió tant del PP com de Vox, sinó també amb retrets dels seus socis d'investidura. Esquerra Republicana i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I aquí a casa nostra els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu destacable. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. En molts casos, tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: I d'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la compensació de 442.000 euros que la Paeria de Lleida va pagar entre els anys 2024 i 2025 a l'antiga concessionària de radars municipals per no haver utilitzat el cinemòmetre mòbil durant bona part de la vigència del contracte entre el 2013 i principis del 2019. I en els esports, l'Igualada es proclama campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien aquesta fita. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: el programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí hi trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Oh, ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquesta nit és la revetlla! Enmig del carrer hem fet una foguera molt gran. Jo hi he anat amb el meu avi i amb uns veïns. Bé, i també hi era en Xavier. Jo hi he llançat els llibres, els quaderns i els llapis! Perquè s'ha acabat el curs i comencen les vacances! Vacances, vacances! Jo aniré a la revetlla amb el meu germà Daniel. I ballarem molt. Jo aniré amb el meu vestit nou. I també vindran els meus pares i la veïna, la senyoreta González, que em demanarà que li faci petons mentre em pessiga la galta, com sempre. Després, quan els meus pares se'n vagin a dormir, encara tindré temps d'anar-me'n jo tota sola a les atraccions. Ui, tots els nens voldran pujar amb mi, però jo no els deixaré. Bé, el Xavier sí. I quan se n'estigui clipa de divertir-me, me'n tornaré cap a casa. I ningú no em renyarà ni em dirà res, perquè jo ja sóc gran!
1: Nena! M'has agafat l'ampolla de colònia.
0: Només una mica.
1: Una mica. Mira, ho veus? Ni una gota.
0: Dani, que puc venir amb tu a la revetlla?
2: Que neva, Múrcia.
0: A Múrcia?
1: Doncs ja ho tens.
0: Però per què no? Ja tinc 9 anys.
3: Rita, que bufona que estàs aquesta nit. Cada dia t'assembles més a la teva àvia, al sol sigui.
0: Doncs sí que estem bé.
3: Ja has vist les fogueres que han encès al carrer?
0: Però si hem estat junts allà baix ara fa un moment.
3: L'any que ve, Rita, l'any que ve, sense falta, et portaré a veure les de més a prop.
4: Rita, que no em dius res, la Rita! Que no li fas un petonet a la senyoreta González? Vinga, dona, eh? Ui, que és cuca, pobreta! Oh, quina oloreta més bona que fas de baron d'Andy. M'encanta el baron. I si és d'Andy, encara més. Olora! M'he banyat amb llet ram. I aquesta nit el primer que se m'acosti, ram, ram, ram, ram, pataplam. Riu-te tu de la Cleopatra. I la teva mare? Margarita! Margarita!
3: Estic somiant? O és la Sofia Loren?
0: No és la Sofia Loren.
1: Nen, has vist el papa?
0: No!
5: Em buscaves, Daniel.
1: Sí, és que ja me n'he d'anar.
5: Ah, vols diners, oi?
1: Home, tu què et sembla?
5: Ai, té... Hi ha enteniment, eh?
1: Sí.
5: I a les dues et vull aquí.
1: A les dues?
5: I no m'ho facis dir dues vegades.
1: Tant d'hora! Està bé.
0: Rafael, de pressa, hem de marxar.
5: Oh, però si jo ja estic, dona.
4: A que no saps on vaig de revetlla aquesta nit? Un vaixell de lujo, un crucero! Mira!
1: Adéu, mama, me'n vaig.
0: Deixa'm que t'ajudi.
4: Que vas de revetlla, Daniel.
1: Sí.
4: Quants anys tens?
1: 15.
4: 15! Si encara me'n recordo quan li va sortir la primera dent. I mira, ara ja té bigotet. Ai! Oh, aquí tots porteu baron d'Andy, eh?
1: Ai, mama, va, que faig tard.
0: I tota les mans a les butxaques, Daniel. I posa't dret, ben dret.
1: Adéu, avi, me'n vaig.
3: No, jo no hi vaig, gràcies. L'any que ve, tu, l'any que ve.
4: Que està gran, eh?
0: Jo també sóc gran.
4: Però què fas, tu, Quinta? Au, va, vés a dormir immediatament. Ai, les pastilles del pare.
0: Mama, jo vull anar amb vosaltres a la revetlla. Ja sóc gran.
4: Ai, que és cuca, pobreta.
3: Vinga, Rita, jo també em quedo i no protesto pas. Vostè també es queda, senyoreta Loren?
4: Que és bandido, aquest home.
0: Senyoreta González, oi que amb vostè sí que puc anar a la revetlla?
4: L'any que ve, Rita, l'any que ve.
0: L'any passat em va dir el mateix.
4: Rita, no siguis maleducada, que t'estic sentint. Au, va, a dormir. Pare les pastilles. Me'n vaig corrents, que és tardíssim. Que no li fas un petonet a la senyoreta González?
0: Oh, que estàs enfadada.
4: I, Santa, no et preocupis, ja li passarà. Adéu a tots, eh? Faré fotos i després farem un fotofòrum, d'acord? Adéu!
5: Passar-ho bé, senyoreta González. Ui, de tant de temps com passa en aquesta casa, un dia anirem a dormir i ens la trobarem al llit.
4: Ai, no siguis així, Rafel.
5: Vinga, Margarita, quan vulguis marxem, jo ja estic.
4: Estigues una mica per la nena, que jo acompanyo mon pare al bany, eh? Pare, aguanti! Aguanti, que encara no m'ha arribat!
5: Però què li passa al meu colibrí?
0: Papa, em vas prometre que si treia bones notes... Podria anar amb vosaltres a la revetlla.
5: Sí, i n'estic molt orgullós. I perquè vegis que confio molt en tu...
0: Sí?
5: Aquesta nit, tu, tota sola...
0: Sí?
5: Et quedaràs cuidant l'avi.
0: I jo vull anar a la revetlla.
5: Tu no, de cap manera. Ai, som, ja la tenim organitzada.
4: Però Rita, què fas aquí al terrat? Em brotaràs el vestit nou.
0: És igual, el vestit.
2: massa petita per anar a la revetlla.
6: Que jo no sóc petita!
4: Que no veus que ets massa gran per plorar d'aquesta manera?
6: Ho veus? Ho veus com ja sóc gran?
5: Mira que et caurà una castanya i no sabràs d'on t'ha vingut.
4: Recel, recel, recel.
5: Què vols?
4: Saps què podríem fer? Encendre una bengala?
6: No, bengales no!
5: Sí, oh, que bé! El papa te la porta de seguida.
4: Rita, mira que demà no anirem a veure les feres al zoo.
6: M'és igual les feres i els feros.
5: Mira, mira, mira, mira quina bengaleta li porta el papa a la nena. La nena l'aguanta i el papa l'encén.
6: Oh, que bonica! La mama també en vol una d'aquestes, si no plorarà molt.
5: Si la mama també en tindrà una, si no, el papa també, sí. Mira, mira, mira, és d'aquelles d'estrelletes que tal li agraden a la nena. Ara tu soleta, eh? Ves donant voltes. Els papes tornen de seguida.
6: Oh, és veritat! Que bonica! I quins colors!
4: L'avi en voldrà una, però jo no n'hi donaré cap. No, no, no, és meva. De la Rita!
6: Oh, el papa s'ha apagat. Mama, ja... Papa? Mama?
5: Penses passar plorant tota la nit de Sant Joan? Avui que arriba l'estiu, tothom balla i tothom riu.
7: Què vols de mi?
5: Jo busco un amic fidel que de trist no en tingui un pèl, que no sigui rondinaire i que no m'empipi gaire, i que amb mi vulgui viatjar, a riure s'ha de posar... Però si viatjar no li plagués i una altra cosa volgués... A l'orella m'ha de dir... Un desig que he de complir. Xxxt. Quan s'aixugui el nas serró... I m'hagi fet un petó.

0: Vull ser gran! Vull ser gran!
1: Com l'avi de gran?
0: Ai, l'avi no és gran, és vell!
1: Diguis aquestes coses d'ell!
0: Ai, vull anar a la revella!
1: D'escoltar-te'n fa mal l'orella!
0: Vull ser gran una vegada!
1: Ja t'he sentit, no siguis pesada! Si no volem ser petits, i això ens fa viure entristits, anem a buscar un mirall i ho mirem de cap per avall. I així, sense dir res més, posem el dret del revés. Coses, persones i fets, des dels avis fins als nets. On ets? I a partir d'aquest instant, la Rita és una nena gran!
2: Segur que la Rita només haurà comprat bengales i mistos Garibaldi. I sap perfectament que el que a mi m'agrada són els trons.
3: Però no m'estiré ganyi.
0: Mireu quantes coses ens ha comprat la Rita. Què us sembla?
4: Uau, això sí que és un petardat com Déu mana.
0: Aquest el vull llançar jo, eh?
2: Vostè, senyoreta González, faci explotar els que té a casa seva. I no toqui el que no és seu.
5: Ah! Voleu fer el favor? Jaquetes fora, vinga!
0: Ai, Rita! El teu pare em diu que me'n vagi a casa meva! És insuportable, el teu pare!
5: Senyoreta González! Si pogués estar-se calladeta un momentet... Ai, quina tranquil·litat! Ai, l'avi! Ai, l'avi, com ho fa que està pescant amb la serpentina! Qui és l'avi més guapo de tots?
6: Qui és? Qui... Yes.
5: Va, ei, va, vinga, aneu a fer els deures ara mateix? Que després m'ajudareu amb les feines de la casa, vinga.
2: Els deures els hem fet a l'escola.
0: No és veritat, Rita, no tenen els deures fets. I saps per què? Perquè a l'escola els teus pares sempre estan fent petons i ensenyats al cul.
5: A vostera!
0: Oh, Rita!
5: Ei, ja n'hi ha prou. No m'agrada que us baralleu. Feu-vos un petó immediatament. Parlo jo, passa un carro. Ai, Herodes, on ets quan se't necessita?
0: Rita!
5: No, em podeu deixar tranquil·la un momentet?
0: Rita, el teu pare no para de fer-nos la guitza, n'estic tipa! Rita, corre, mira què estan fent el teu pare i el teu avi!
5: Ai. Avi, trec això de la boca, que explota!
0: Oh. Bèstia, animal, que és camal! Oh.
7: Però si era un puro, dona! Era un puro!
5: Però que t'has tornat boig!
2: Ah, però si és una broma que li agrada!
5: Demana-li perdó immediatament!
0: Les té totes?
5: Sí. Que no em sents? Ja la tens! S'han acabat els carajillos de conyac al bar de baix! I les timbes de cartes! I te n'aniràs a dormir sense veure el llanero solitario!
2: I aquesta?
5: Mira, aquesta de propina! Recull això!
0: Ja em vull divorciar!
2: Na, ploramiques!
0: El món al revés, qui ho diu és...
2: Una barrera!
0: Rebota por darrere!
2: Rebota i el teu culp explota!
0: Idiota! Margarita, pobreta!
5: Va, tots a dormir!
7: No! Rita, per què no ens expliques una història d'aquelles que tu saps que fan una mica de por?
5: I ara no us la mereixeu. Us heu portat molt malament.
2: Per favor, Rita, guapa, t'estimo, ets la millor.
0: Sí, per favor, Rita, per favor.
5: Em prometeu que si us explico un conte, us n'anireu de peta de
0: llet. Sí!
7: Però no em pesi!
0: Segui.
5: Doncs... us explicaré la història... del bombero Joan. La ràdio ha anunciat que avui s'ha fugat de la presó un piròman destacat. Fa 1,22 m i du un bigoti rosa.

0: Mireu quin panorama, tots adormits. Per això explico contes, jo. Va, vinga, tothom a dormir, va, vinga. Ai. Va.
1: Bona nit, Rita.
0: Bona nit. Vinga, va.
2: Hola!
3: Escolta, Rita, que em deixes dormir amb la mama?
0: I ara? No, ni parlar-ne. Dormireu en llits separats.
3: Sisplau, sisplau, sisplau.
0: I no m'ho facis dir dues vegades.

0: Aspetta! Què fas aquí, desperta? Oh! I a sobre fumant? Això és caca, eh? Em sents? Caca! Ai, sí que vols créixer de pressa, sí! Mira, si tornen els teus pares i et veuen desperta, tindrem bronca! I ració doble de pastilles! Vinga, a dormir!
1: T'ha agradat ser una nena gran?
0: Anem!
2: No!
0: No!
2: Els grans sempre estan treballant o discutint i no tenen temps per jugar res. Ser gran és un rotllo.
0: Sí, sí, sí. En això tens tota la raó. Vinga, a dormir.
2: Tornaràs després? Vull anar a la revetlla!
0: L'any que ve, Rita! L'any que ve!
1: Ai, la primera revetlla. Dubtes, pors, timidesa, complexes. El que vau sentir aquella nit no ho sentireu mai més. La primera revetlla. Qui la tornés a passar? Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Capítol primer. Aquella nit la revetlla ja devia haver començat i no volia fer esperar més els seus amics. No, sense en Daniel les revetlles no eren gens animades. En arribar, en tindria prou amb un dels seus gestos característics per aconseguir que totes les seves admiradores se li tiressin al damunt completament enamorades. Però ell... ell només tindria ulls per una noia. La Berta, una nena rossa que, en veure-la arribar, aniria corrents cap a ell i li faria un petó.
3: Per fi t'he trobat!
1: Però què fa aquí, és vostè?
3: Oh, perdona! M'he equivocat, t'he confós amb una amica amb qui havia quedat.
1: Doncs no sóc jo.
3: Vaja. És la primera vegada que faig un petó a algú i se'm queixa. Ho sento.
1: Oh, i jo també. Vull dir que jo no ho sento. Sí, però no, vull dir que... que... bé, me n'he d'anar.
3: On vas tan de pressa?
1: Vaig de revetlla. Sí.
3: I no és cap allà?
1: Sí, sí.
3: Espera, vine.
1: És que m'estan esperant.
3: Tranquil. A les revetlles no s'hi ha d'arribar massa puntual. Acosta't. A poc que no mossego? Així que no t'ha agradat el meu petó, eh?
1: No, és que m'ha agafat per sorpresa.
3: Ets un professional dels petons, tu.
1: Oi? Jo? No. Vostè deu anar a una revetlla de molt de luxe, oi? Amb aquest vestit.
3: T'agrada?
1: Bon dia, mai havia vist un vestit com aquest pel carrer.
3: Ets molt gentil, Daniel.
1: Bé, com és que sap el meu nom?
3: Saps? Ets un noi molt atractiu.
1: Ah, atractiu, jo.
3: Uh-huh.
1: Amb aquesta cara de pito.
3: Bé, me n'he d'anar. Ah, i tu també has de marxar? Els teus amiguets t'estan esperant a la revetlla. Corre.
1: Bé, adéu, eh? Ostres, escolti'm!
3: Sí?
1: El cas és que no sé per què hi anava. Vull dir que ja no em ve de gust, sap? Bé, la veritat és que...
3: És que no saps ballar.
1: Doncs clar que sé ballar.
3: No, no en saps.
1: Tothom en sap. El problema és que les coses no surten mai com un desitja.
3: Això és cert.
1: I en el meu cas és que ni se li assemblen. Quan estic amb una noia mai sé què fer ni què dir.
3: No ho entenc. Amb el que t'agrada escriure...
1: Sí, sí, però quan escrius sempre fas que els altres diguin el que tu vols sentir. Un moment! Com ho sap que escric?
3: No estàs escrivint una novel·la?
1: Sí, bé, vaig pel primer capítol, però...
3: El primer capítol?
1: Sí.
3: I de què va?
1: Bé, és... És una novel·la romàntica basada en les meves experiències sentimentals. O sigui, ciència-ficció.
3: Ai, Daniel, és que em fas gràcia.
1: A d'altres els faig vomitar. Oh. És un do.
3: Daniel, a les Revelles només t'has demostrat tal com ets.
1: Això fins avui només ha causat catàstrofes.
3: Ai, a veure... Agafa aquesta flor i quan estiguis davant d'una noia, deixa que parli al teu cor.
1: I què dic?
3: Ofereix-li una copa de xampany.
2: Oh, gràcies!
3: I si et dona l'esquena, t'apropes i l'abraces suaument. Daniel, ets un descarat! I a elles els encanten els descarats! Sí. Adéu, Daniel!
4: Esperi!
3: Ah, i jo de tu aniria sense ulleres. Estàs molt més guapo.
1: Sí. Esperi! Esperi! Capítol segon! Aquella deliciosa aparició s'allunyà en la foscor dels carrers i desaparegué en la nit. Ara en Daniel se sentia l'home més afortunat del món, la Revetlla. Ja devia haver començat i ell no podia fallar. Decidit a accelerar el pas en direcció a la seva primera, única i esperada Revetlla.

0: En Daniel és incapaç de sentir-se protagonista de la seva pròpia vida. Li agradaria que algú li escrigués el que ha de dir, el que ha de fer. Però això mai no funciona, perquè sempre apareix algú que acaba tirant per terra tot allò que tu havies desitjat. Oi que sí? Ai, què faré amb ell? En el bosc encisat de la nit, en Daniel és un bolet esporuguit. Té la nit a les seves mans i no sap què fer-ne. Hauria de veure-se-la d'un glob, la vida. I després, buscar les rimes que volgués per tal d'explicar el que li havia passat i no... Al revés. Només fent-ho així és com pots arribar a coronar un somni, oi? Bé, si no ho fa ell, ja l'ajudaré jo a la seva salut. Mercuri? Venus? Ah, la Terra. Mart, Júpiter, Saturn... La González!
1: Redimonis, quina hora deu ser? Oi, encara se n'aniran sense mi! Ignasi! Ignasi! Ja m'ho podia haver imaginat. Xerro, xerro, xerro i el temps passa volant. Mona, que vaig fer, em fan un mal a sabates. Ai, vas a saber on sóc jo ara. Quins nervis. Això deu ser... El moll del nord. Ignasi! Ignasi! Verge Santíssima. Què ha estat això?
2: Que corri, que ja han salpat.
1: Què diu aquest poc assalt? No és possible!
2: Han marxat, dona. Ha fet tard.
1: Que no és el capità del vaixell, vostè?
2: Jo? No.
1: No, com que va tan mudar?
2: Ah, moltes gràcies. No, no sóc capità de res, però m'agrada voltar món.
1: Ai, fantàstic, que vostè m'entendré. Sóc molt voltadora, jo. Vaja, que m'agrada voltar-la, ja m'entén. L'estiu passat vaig estar a Rússia. Ha estat mai a la Unió Soviètica?
2: Sí.
1: Oh, el metro de Moscú, quina meravella. Sembla una catedral. Ara que els soviètics deixi'ls estar, eh? Sap què vaig veure?
2: Ah, no.
1: Uns si grans magatzems tots plens de sabates del peu esquerre. I tots els soviètics se les havien de posar, eh? Iapa! Tots de gairell! Es veu que a la fàbrica s'havien equivocat i tothom portava les sabates del mateix peu. Es veu cada cosa anant pel món. Escolti, no em deixi la paraula a la boca, eh? Jo tinc molta sort, sap? Sí, perquè l'Ignasi, que és un bon amic meu, com si diguéssim... Perquè jo sóc soltera, eh? Soltera i sola en la vida!
2: Pot baixar el volum?
1: Com diu?
2: Que té un timbre de veu molt agut.
1: Ai, sempre m'ho han dit. De petit era solista del cor de l'església. Doncs bé, l'Ignasi té una agència de viatges. I apa, m'apunto a totes les excursions que organitzen. S'ha de veure món, no troba?
2: Sí, és el que jo dic quan em deixen dir alguna cosa.
1: Precisament aquesta nit la seva agència ha organitzat una revella en un vaixell de lujo. Oh. Júpiter, es diu. Miri. Miri!
2: Ah, sí.
1: Per 4/4 ja balla amb l'orquestra. Reloj no marques...
2: Oh!
1: Ai! Ai, perdó, no ho volia fer, perdó. No, calla, a veure com era allò, espera't. Reloj, 1, 2, 3. No, espera. Reloj... Oh! No me'n recordo de res! Vinc a pagar corset, jo. Si no tens orella, no moguis les cames, que deia la meva mare. Però bé, al Júpiter hi haurà de tot, eh? Coca, xampany... Oh! I de matinada es pot veure sortir el sol en alta mar. No ho troba romàntic?
2: Sí, molt. Però se li ha escapat el vaixell. Xerra massa.
1: Oh! Quina llàstima! Oh! Jo que hauria volgut viure una nit màgica. Diferent, sap?
2: No li agradaria aquesta nit viure una experiència que li fes tremolar tot el seu cos?
1: Així vol dir...
2: Viatjar més enllà del temps i de l'espai.
1: Oh, quina emoció!
2: Conèixer gent que la fes sentir... especial.
1: Oh, m'agrada tot el que diu. No l'entenc de res, però m'agrada.
2: Doncs només ha de demanar-ho.
1: Jo, si no li importa, aquesta nit em va arribar al vaixell. Ja vaig servida, eh?
2: No pateixi, que jo la faré arribar a Júpiter.
1: De debò? Que té una barca per atrapar-los?
2: No, però tinc un... paraigua.
1: A propulsió, suposo.
2: No, ja arribarà. No pateixi.
1: Prometes a mi no, eh? Que jo ja tinc una edat. A que no sap quants anys tinc. Vinga, digui, digui. A veure si ho endevina.
2: 46.
1: Poca solta. Com ho he endevinat? Si me'n fan 35 a tot estirar.
2: Vicenta, jo sé moltes coses.
1: També sap el meu nom, el bandido. Ai, no m'agrada el meu nom. Vicenta. És trist. A mi m'hauria agradat dir-me Ingrid o Penélope. I viure una epopeia, sap? Però Vicenta... Ara, que dir-se Dolors o Esperança. Tota la vida patint o esperant, que vol que li digui? No, no m'agrada.
2: Marxem!
1: Oi, a l'ordre! Però abans, deixi'm posar-me unes gotetes de Sígueme Pollo. I marxem, Pollo. Quina gràcia, no? Sembla la Mary Poppins!

0: Quina empenta que duia el del paraigües, mare de Déu! Oh, que boniques que es veuen les fogueres dels pobles des d'aquí dalt! I Barcelona sembla una coqueta de llum. I què és allò d'allà sota? Oh, la bola del món! Se sembla una piloteta de ping-pong al mig del mar. Ai, oh, quin mareig, eh? Oh, tothom roda. Sort que abans de sortir de casa m'he pres un parell de biodramines, que si no, ja em veig descanviant la passeta. Com aquella vegada que vam anar a Andorra amb les del despatx. Oh, que vam anar a comprar formatge de bola i d'oralex. Oh, quin ridícul! Allò semblaven les cataratges del Niàgara. Ves si m'he deixat aquí sola, aquell poca solta. Quin silenci, no? És impressionant. I quin avorriment. Amelia! Amelia! No contesten. Si almenys pogués enviar postals des d'aquí dalt.
1: Ops. Ops. Orops. Popets. Rots. Pops.
0: Qui és vostè? Qui fa aquí dalt?
1: Flams.
0: Flams?
1: Sóc un científic exiliat. Condemnat. Encadenat a una òrbita per sempre, voltant Ops.
0: Oh, però per què?
1: He descobert el secret de la vida a la Terra i l'origen de l'home. Les meves conclusions són terribles. Per això m'han castigat, lluny i sol.
0: Ops. Expliquis, que em té amb l'ai el cor, eh?
1: Al principi era la Terra. I la Terra era un gran desert rocós voltat d'aigua salada. Ops. Sense arbres, ni bèsties, ni mosques.
0: Que trist.
1: Una gran pedra morta girant en el silenci infinit. Ups.
0: Ai, digui, digui, que em recorda els meus llibres d'història sagrada.
1: I de cop, un dia, aparegué volant pel cel un objecte estrany i es deturà bruscament sobre el nostre planeta. D'aquell aparell en sortiren dos passatgers. No ho he sabut mai.
0: Quina llàstima.
1: Habitants d'alguna galàxia que no he pogut identificar. Mm. Aquells dos passatgers reien, cantaven, s'abraçaven, queien, s'aixecaven, tornaven a caure. En una paraula, senyoreta, estaven embriacs.
0: Què diu que què?
1: Embriacs.
0: Ah.
1: Borratxos com una cua, si em permet l'expressió.
0: Això de l'alcohol no té cura, eh? Ni aquí ni enlloc.
1: Es van aturar damunt la terra i allí van expulsar tot el que havien begut els molt irresponsables.
0: Què vol dir, que van vomitar?
1: Van vomitar, oh. I van orinar, i van...
0: Vostè, sí, ja m'entén. Sí, sí, sí. I què més?
1: Què més? Li sembla poc? Aquells residus van començar a fermentar. Es desencadenaren reaccions químiques i físiques inaturables. Però els nostres pares borratxos ja havien marxat sense ni tan sols adonar-se'n que la Terra havia començat la vida. Jutgi vostè mateix a l'abast de la catàstrofe.
0: És a dir, que en lloc de venir del mono, venim d'una mona...
1: No li veig la gràcia, senyoreta. Ups, la meva òrbita m'arrossega inexorablement lluny de la seva. No ho expliqui a ningú.
0: Ah, no.
1: Aquestes teories són molt perilloses. Passi-ho bé i moltes gràcies. Ups.
0: Adéu.
1: Ups. Però ups, popets.
2: Teresa.
0: Què és això?
2: Oh. Oh. Bonsoir, Madame González. On vous attendait juste.
3: Welcome, Mrs. Vicente González. Pleased to meet you.
0: Però com sap el meu nom?
2: Allora, bellissima, va bene. Come sta, signorina González?
0: Vicente, qué bueno que viniste!
2: Senyoreta, González, si no m'equivoco.
0: Servidora!
2: L'estàvem esperant.
0: A mi, oh, quina casualitat! I qui és vostè? Què vol de mi?
2: Tinc l'orgull de ser la representant del sistema estel·lar de Betelgeuse i he vingut a buscar el tresor.
0: El tresor? Quin... quin tresor?
2: El tresor que vostè ens ha dut del seu petit i càlid planeta.
0: Expliquis pel món.
2: Oh, tot arribarà. Abans, permeti'm presentar-li l'honorable ambaixadora de l'estrella, Antares.
4: Bye-bye.
0: Oh, mare de Déu.
4: Als seus peus, senyoreta.
0: Que els he fet esperar molt, potser?
4: Una princesa no es fa esperar mai.
0: Ai, princesa, diu, vol callar. Ai, perdó, perdó. No, a veure, em sembla que s'equivoquen de persona, Jo només sóc la senyoreta González, del Departament de Devolucions. I em sembla que aquí hi ha hagut una confusió estratosfèrica.
2: Atenció! Li presento el suprem delegat de Taxar 5, la nebulosa dels gegants.
0: Gegants? Ui! Hola, què tal? Com està? Jo sóc de la Terra. De la Tierra, jo. Aquest no parla.
4: Ho està fent.
0: Ui, ui, com punxa, mare.
4: Benvinguda al Temple de les Galàxies, oh portadora de la llum.
0: Ai, de la llum, jo celebro! No te'n paris, ara on vaig?
2: Atenció! Arriba el cònsul d'Andròmeda, la més gran de les galàxies.
5: Encantat, senyoreta. Dono la benvinguda a la princesa dels astres.
0: Ui, oi, aquí té les mans molt llargues, eh? Escolti, ja els he dit que s'equivoquen de persona. Que m'han mirat bé. Que sóc per mi!
2: Senyoreta González, ens hem reunit aquí els representants de tots els sistemes habitats de l'univers sense sol per tal de rebre el tresor més esperat.
0: Dali,
4: tal com deia la profecia, vostè és la princesa esperada durant segles i segles.
5: Vostè és l'escollida. Una princesa soltera, amb un bolso d'escai i amb unes sabates que li fan mal.
0: Home, això sí...
5: La gran gorda!
0: Gorda, jo? Jo no estic grossa! Home, ja està bé la broma, diu-me. On es pot agafar l'autobús o el metro per aquí?
2: Senyoreta González, aquí totes les princeses són grasses.
4: Grasses! I són venerades i respectades com autèntiques deesses.
6: Deesses!
0: Ah, sí? Bé, però jo no estic grassa, Més aviat, sóc apersonada. I si no m'he casat ha estat perquè no he volgut, Perquè jo de pretendents... Així! Així!
7: Així! Així!
0: Així! Ai, saben què? M'hi trobo bé aquí dalt. Fa fresqueta, però hi ha molt bon ambient. Però encara no m'han dit què volien de mi.
2: Senyoreta González, doni'ns el tresor més esperat. Doni'ns foc.
0: No porto foc, no fumo, saben?
5: Volem el seu foc!
0: Però... Ui! Marranades a mi no, Oh, calla, que això sí que m'agrada, Oh! Oh!

Capítol tercer. Aquella nit, en Daniel va descobrir que la seva vida s'assemblava més a les situacions absurdes que provocava el seu avi, que no pas a les novel·les que ell havia llegit i que tant li agradaven. Com havia pogut ser tan innocent de pensar que una flor podria canviar la seva sort?

0: Daniel!
1: Ai, hola, no l'havia vist!
0: Què? Com t'ha anat? A la revetlla?
1: Molt bé!
0: Ah, sí?
1: Sí, genial!
0: Explica'm! Has triomfat?
1: Sí, la triple corona! M'han trepitjat, m'han mullat i m'han clavat una bufetada. Ah, i com que no veia tres en un burro, he caigut a terra.
0: Ai, si m'haguessis deixat que t'ensenyés a ballar.
1: Ensenyar-me a ballar? Miri, deixi'm en pau. Aquesta ha estat la pitjor nit de la meva vida. Tant de bo no hagués existit. Tant de bo hagués passat l'estiu. I l'hivern, i bé, que haguessin passat 10 anys.
0: 10 anys? Per què?
1: Doncs perquè estic segur que d'aquí 10 anys les coses que em passaran estaran molt més a prop de les que desitjo.
0: N'estàs... segur?
1: Doncs clar que n'estic segur.
2: No serem moguts. No, no.
1: D'aquí 10 anys seré un novel·lista d'èxit. I ja no tindré problemes per relacionar-me amb les noies.
0: Ei, Daniel!
2: Ei, hola, Imma.
1: Ah, es diu com jo.
0: És que ets tu.
1: Com?
0: Et presento a tu mateix d'aquí 10 anys la nit de Sant Joan.
1: Sí, és clar.
0: Estàs llegint El Capital, de Karl Marx.
2: Oh, sí. Bueno, bé, rellegint.
0: Ostres, quin soroll, no? No es pot passejar tranquil·la per enlloc. Sembla que tothom s'hagi tornat boig, tu.
2: Sí, hi ha molta agressivitat a l'ambient. Jo ara mateix vinc de la Rambla i he hagut de sortir corrents perquè estava plena de grisos.
1: De grisos?
0: De policia. Com sempre. Ah, i no et preocupis, no et poden veure ni sentir. Seiem.
2: D'acord.
0: A mi aquesta nit em carrega.
2: Ah, sí? Per què?
0: Jo què sé, no? A mi aquesta història dels petardos, la coca, el xampany, no em semblen més que xurrades, no? És a dir, que objectivament penso que tot això s'ha inventat el sistema perquè tothom consumeixi, no? I el capdavall no és més que una alienació, no? Te n'adones, Daniel, no?
2: Bé, això jo crec que s'hauria de valorar des de la perspectiva del mercantilisme infantilista de l'Adorno.
0: Eh?
2: No, no, o sigui... aquí passa una cosa que està molt clara. Quan un sistema s'estructura sobretot a una sèrie de plataformes que es connecten entre si, tu et trobes que la dinàmica que impulsa els moviments de determinats monopolis no és la mateixa que la de les forces de producció. No, no, no em miris amb aquesta cara. Ja sé que això pot sonar molt revisionista.
0: Sí,
2: no, però al tanto, dins d'una mecànica determinada introdueixes certs elements de progrés que... bueno, per dir-ho en paraules senzilles, no dinamitzin les plataformes teòriques creant, no, com una mena de dialèctica de per se. Llavors ja no revisionista, m'entens? No, o sigui, on jo vull anar a parar d'alguna manera aquesta nit no és... és que hem perdut la comunicació. Bueno, no, no, no, no, no, no l'hem perdut, no. Se l'han carregat. O sigui, és la incomunicació total. No sé si estàs d'acord.
0: Total?
1: No, no, no, no, jo no puc ser aquest... galimaties!
0: Les persones canvien.
1: Sí, però no es transformen en...
0: en un progre?
1: En un què?
0: Un progre! D'aquí 10 anys voldràs canviar el món. Però sembla que només tindràs un discurs un pèl... confús.
1: M'està enganyant una altra vegada, no?
0: No!
1: Però si no ens assemblem en res, com pot estar parlant d'incomunicació quan tot el que diu és incomprensible?
0: Daniel, les coses...
1: a més, no deixa que ella digui res.
0: Daniel, escolta...
1: no, no la deixo, si és la incomunicació total, no sé si està d'acord.
2: És la incomunicació total, no sé si estàs d'acord.
0: Total?
2: És la incomunicació total, no sé si estàs d'acord.
1: Menteix, s'està volant de mi!
0: Però si qui està parlant ets tu, no jo. Va, Daniel!
3: Total?
2: És la incomunicació total, no sé si estàs d'acord.
0: Totalment, totalment d'acord amb tu, Daniel, se l'han carregat.
2: Sí, sí, sí.
0: Jo encara diria més, Daniel, a mi no em cal que sigui la nit de Sant Joan ni la nit de Santa Filomena,
2: ja.
0: No per passar-m'ho bé.
2: Ja.
0: La qüestió és organitzar-se, no? Tu has de tenir ben clar el que vols fer, llavors... t'organitzes, no? I fas un sopar, una orgia, una pel·lícula d'Antonioni...
2: una orgia? O una assemblea, un seminari...
0: Ah, això, exactament, no? Però clar, Ara vull que Sant Joan va tots a cop de pito cap a la revetlla. Doncs no, no, Daniel, no em dóna la gana. Mira, mira, Daniel, jo ho tinc molt clar. Jo aquesta nit, Daniel, no vaig de revetlla per principi, saps? És a dir, a nivell de principis i a nivell d'unes conviccions objectives que la gent ni es planteja, perquè aquí no hi ha progrés ni hi ha res. Ho sento, però no em dóna la gana.
2: Mira, doncs jo m'adhereixo plenament a la teva proposta. Sí, sí, sí. Però és que això és el que em podríem dir, no? La hipocresia lúdica institucionalitzada, no? O sigui, amb això passa el mateix que amb el tacte, no? Perquè no... Vull dir, a veure, què és el tacte? En realitat, el tacte no és res més que un llenguatge, no? Vull dir, jo a través del tacte el que faig és transmetre un missatge, no? O sigui, el McLuhan seria ara no sé què anava a dir. Se m'ha anat al sant al cel. Bueno, per dir un avell de tòpics, oi? No. Portes un vestit molt maco.
0: Sí, t'agrada? És d'Eivissa.
2: Ah, no és indi?
0: Sí. La roba és índia. Més índia no pot ser, no? Però l'he comprat a Eivissa.
2: A mi m'encanta la roba índia, m'encanta. Jo, si pogués, ho tindria tot indi, tot indi, no?
0: No et preocupis, ja et portaré jo una túnica d'Eivissa.
2: Sí.
0: Ui, vaig molt sovint. Sí, saps? Quan m'agafa la depre, no? Estic angoixada, no? No sé, als Nadals, a Setmana Santa, a l'estiu, al Pont de la Mercè, al Pont de la Peruíssima... Saps? Agafo el bar i cap a Eivissa, no? És que allà, Daniel, allà es respira un ambient de llibertat tan ferm, saps, Daniel? Allà la gent no et mira, no? Si vas vestida rara pel carrer ni res, no? com a Amsterdam, no? O Londres, no? Com ha de ser,
2: no? Ho conec,
0: coneixes,
2: sí,
0: no?
2: És que
0: Daniel, jo em busco, no? I em trobo a mi mateixa, no? Fins i tot ens banyem amb pilotes, no?
2: Què dius, que què?
0: Ens banyem amb pilotes.
2: No, això és la praxi.
0: El que sí!
2: Ah, és que aquí tu miris com tu miris, la cosa fa pena, no? O sigui, tu agafa qualsevol nivell d'interrelació personal, no? Com pugui ser el sexe, no? T'has fixat com ha assimilat la burgesia aquesta qüestió? Vull dir, no, el sexe, que hauria de ser una cosa ben transparent entre les persones, no? Hauràs observat com la burgesia ha anat manipulant d'una...
0: No, cal que vagis gaire lluny.
2: No.
0: Mira, aquest tema surt a casa meva a l'hora de dinar, i els meus pares es posen d'un violent, s'estallats, és que no saben què dir, no ho tenen gens clar, però gens...
2: No. En canvi, el que jo penso, Immaculada, és que la gent com tu o com jo...
0: Ho tenim molt més clar.
2: Crec que sí, ho tenim més assumit. No? I és curiós perquè això connecta bastant bé amb el que jo et volia proposar aquesta nit, oi? I és que, a veure, vull dir... No, jo avui t'he telefonat per una raó molt concreta, oi? I és que jo el que penso és que tu i jo, en el fons, estem en una postura com a molt propera, no?
0: Sí, jo crec que sí.
2: O sigui, potser encara hi ha alguna cosa que ens separa, però... Bàsicament, jo penso que estem...
0: Ideològicament estem bastant amb la mateixa línia.
2: Això sí,
0: no?
2: en la línia. I aleshores jo et volia proposar, si en tens ganes, que a partir d'ara, no? Sobretot a nivell de futur, oi? Tu i jo intentéssim entre els dos, així d'una forma com més sistemàtica i més coherent, no? Doncs, bueno, això, que intentéssim... organitzar un moviment de masses... Què et sembla?
0: Ara m'has agafat una mica de sobte. No m'esperava això.
2: Escolta, que tens tabac.
0: Sí, crec que sí. Espera que ho miro.
2: Gràcies.
0: Aguanta'm això un moment, sisplau, sí. Perdona.
2: Oh, bé, Immaculada.
0: Sí. Continua aguantant. Perdona, no em porto.
2: Però... No em portes?
0: No ho sé.
2: Ah, doncs penjo. No, escolta'm una cosa. Vols que per xerrar més tranquils anem a casa del Tchaikovsky?
0: Coneixes el Tchaikovsky?
2: Clar, que el conec.
0: No, el Tchaikovsky, el líder de les assemblees de dret?
2: Vam anar als jesuïtes junts. Quan he pensat que podríem anar a casa seva i allà, tranquil·lament, començar a plantejar les plataformes alternatives de base.
3: Estic seduint-la?
0: Intentant-ho.
2: I si vols et puc ensenyar l'esborrany d'una... novel·la que estic escrivint.
3: Què li havia dit?
0: Una novel·la!
3: Ho sabia!
2: Bé, vaig pel primer capítol.
3: Pel primer capítol? Encara anem pel primer capítol?
2: Però He pensat 13 títols diferents i no sé, m'agradaria que m'ajudessis a escollir-ne un.
0: Ja, quina responsabilitat, no?
2: No,
1: en 10 anys només m'he dedicat a inventar títols.
2: I a més hi ha un detall que em sembla bastant interessant, i és que els pares del Tchaikovsky aquesta nit no hi són.
0: Amb haver-ho dit abans.
2: Podem estar molt relaxats.
0: Sí, fantàstic.
2: Ens podem mirar el llibre tercer del Capital en alemany? És molt més entenedor.
0: M'encantaria.
1: No pot ser, d'aquí 10 anys les coses seguiran igual. O pitjor, encara.
0: Per això mateix, millor viure el moment, no creus?
1: Déu meu, el que m'ha fet és el pitjor que em podria haver passat aquesta nit.
0: Però què dius? Molt pitjor seria ser... una coca?

0: d'aixeta! Ui, però si ja ho tenia, dona, ja ho tenies! Ui, a veure què té ara. Otra! Ui! Cago en ronda!
1: No, no és res greu, no! El sifon del desaigua que se m'ha embossat i no deixa flotar la boia. Si fossin dos rai, un destornillaria l'aixeta mentre que l'altre sospirava la fresca i recollia els creixents i les picardies del radiador. Però això sol, ja en diràs. Només que n'hi hagués un altre pollastre com jo, en 5 minuts enllestiríem, però això sol, mala negada faci. Tant com es deuen haver mudat les nenes del poble, només que per ballar amb mi. Jo, que m'havia flitat amb aigua de colònia. Noches salvajes de las Antillas. I a ella l'havia rentat amb vino de Pravia. Tota ben polideta, només que per deixar les titis de cul per terra com melonets esberlats. I ara m'hauré de fer repicar. Cago en ronda, ja m'he empastifat les mans de greix. Com m'ho faré ara per ballar amb les titis, eh? Si porten aquells vestiders tan delicats que semblen braço de gitano de nata i merengues de cabell d'àngel i ensaïmades rellenes que me les manxaria totes. Hòstia!
2: Deixa de mastegar paperines d'aire, tomàquet. Si no et dones pressa, s'acabarà la revetlla i tota la titi s'hauran tornat a casa fent ones. I tu et quedaràs amb trepam de nas.
1: Però... Hòstia, tu! El careto d'aquest fantasma no m'he desconegut del tot. De què el recordo? Cago en pel·les, no hi acabo de caure.
2: Escolta, tu, ara som dos.
1: Sí.
2: Som dos, opispes, deixa de fer el préssec i ajuda'm a repassar la iceta. Té el desaigua embossat.
1: A poc, camarada. La meva iceta no la grapeixa segons qui. A què venen tanta gana d'ajudar-me, eh?
2: Què vols dir amb això de la teva iceta? És tan teva com meva la iceta. Macari, mira'm, tu i jo, o sigui, jo... I tu? Som el mateix!
1: El mateix de què?
2: El mateix en dos. Tu, jo i la nostra circumstància mòbil, la Iceta.
1: Ah, clar! O sigui, tu ets l'Ortega i jo el casset.
2: A veure, penses ajudar-me? O penses no ajudar-me? O és que no penses?
1: Au, és aquest moc i la iaia, fantasma. Encara et pintaré una col·lecció de dits a cada galta.
2: Sempre havia sospitat que era un imbècil, però mai ho havia vist tan clar com ara.
1: Doncs apa, ara que ja ho tens clar, et compres una goma, eh, i t'esborres del mapa d'Espanya. Mira que el xaval em sona d'alguna cosa i no sé de què. A tu no et sona, Iceta?
3: Bona nit! Fotocòpia!
4: Bon dia! Un altre germanet!
1: Fotre! M'hauré begut el multigrado pensant-me que era la menta amb ginebra que ara veig visions.
3: És que no t'adones que estem aquí per ajudar-te'n a la revetlla.
1: I això com es menja, eh? Mira, fes-me un resum en 3, 2, 1.
3: Macari! Macari! Ei, ets tu, però una hora després.
1: M'estàs dient... que ella està a les dues. I jo encara estic a la una.
3: Exactament!
1: Virgueria fina! Ei, Macari!
2: Macari! Veig que va penetrant.
1: I tu qui ets?
3: El de les tres.
1: Ah! Escolta. I el de les 12?
2: Ah, no trigarà, és un xove molt puntual.
3: Però serà millor començar a repassar la iceta sense haver-lo d'esperar.
2: No podem deixar el pròxim Macari aquí solet. Seria com fer-se una gambarrada a un mateix i ho trobo bastant cafre.
1: Doncs a mi, la veritat, és que se m'estan passant la gana d'anar de barbena.
3: Però què passa? Si us han descarregat de bateries o què? No us agradaria ser-hi, Macaris? Jo ja m'ho imagino. Al conjunt, enmig de la plaça, tocant la cançó de moda. Blacky, black, pom, perram, pom, pom.
5: A woman, baby, pop.
3: Avisa, espavileu, Macari, que les titis m'esperen.
5: Les titis?
6: Baroni, reiteració meva. Soc el de les 12.
3: Vama, afanya't!
1: Fa cara de cul, pollastre.
6: Soc cara de cul? Doncs mira que vosaltres...
3: Parla, que encara hem de repassar la iceta! Tu, a soldar la claraboia! Tu, a tallar l'arbre dels coixins! I tu, a desembossar el desaigües, mentre xops, suspira la fresca.
1: Ara se'm desmuntarà tot el tupé.
5: A la una, a les dues i a les tres.
1: Em sembla que això ja està. Macari, de quina hora ets tu?
7: De les 9 del matí.
1: De les 9?
6: Has estat a la Revetlla?
7: D'allà en vinc.
5: I què? Ens hem menjat algun torrat?
7: Lo normal.
3: Ah. Què vol dir això de lo normal?
7: Vol dir lo normal. O sigui cap.
5: Cap? No pot ser.
7: El Macari, molt d'aquí, molt d'aquí, però pa i aigua. Ai, bueno, mantes, me'n vaig a fer nones que d'estar en forma per la Revetlla de Sant Pere. Apa, i que us bombi un peix a tots.
1: El peix et bombarà a tu.
7: A mi? De què?
1: Encara t'enclastaré un prestatge d'espardenyes a la carcanada,
7: home. Tu i qui més?

0: Desfem-nos del temps.
1: Becaris!
2: Becaris, on us heu ficat? M'heu deixat sol?
1: Ei, no! Ja veig que torneu a ser dintre meu!
2: Ben fet, si amb ningú més s'estaríeu millor.
1: Però què veuen els meus ullets? Si només són la 1:05! La revetlla deu estar en plena efervescència!
2: Macari, ets un xava afortunat.
1: Espereu-me, titis, que vinc a menjar-me les més bufones!
2: Vinga, Iceta, de vores quilòmetres com si fossin melindros amb xocolata.
1: Espereu-me, titis! No us poseu nerviosos, que ja vinc! Ja vinc! Ja vinc!
3: Només em faltaria que aquesta nit m'atropellés un ou amb rodes.
4: Daniel!
3: On és? On para?
4: Daniel! Que vols saber com seràs d'aquí a 20 anys?
3: No, gràcies!
4: Potser has triat el títol i vas pel segon capítol de la teva novel·la.
3: Molt graciós, eh? Baixi si s'atreveix. On s'ha ficat? On s'ha anat ara?
4: Daniel, és que penses passar-te tota la nit de Sant Joan lamentant-te i sense atrevir-te a fer el que desitges?
3: Sí, ara ja he fet tard.
4: Tard? Per què?
3: Doncs per tot.
4: Per aprendre a ballar?
3: Doncs sí, Miri, entre moltes altres coses, eh? No sé ballar, ni en sabré mai.
4: Daniel!
3: Però què és el que vol de mi?
4: La pregunta correcta seria: què vols tu de tu mateix?
3: No vull res.
4: Deixa'm que t'ensenyi.
3: Què?
4: A ballar!
3: Però això no té sentit.
4: Si realment ho desitges, sí que en té. Confia en mi. Però abans, treu-te les ulleres.
3: Ah, no, de cap manera.
4: Vine.
3: Deixi'm estar.
4: Segueix-me i calla.
3: I si no ho faig bé?
4: Intenta-ho.
3: Oh! Sóc un desastre.
4: Ai, segueix.
3: Si jo no sé ballar.
4: Però si és molt fàcil.
3: Em fa vergonya i a més la puc trepitjar.
4: Només ho faràs

0: Daniel, per fi tornes a somriure aquesta nit.
1: No sé què m'ha passat, però és real.
0: Tu què creus?
1: Oh, és fantàstic! Em sento capaç de qualsevol cosa.
0: Me n'alegro.
2: Feliç revetlla de Sant Joan, jovenalla.
1: Oh, no!
0: El coneixes?
1: Sí, és un borratxo. La va agafar fa mil anys i encara no l'ha deixat anar.
2: Fantàstic. Tot això que heu ballat ha sigut fantàstic.
0: Gràcies.
2: No, aquesta noia tan bufona i tan elegant. I el seu promès tan simpàtic.
0: Oi que sí?
1: No estem promesos, només som amics.
2: No tindríeu 5 pessetones per un que encara no ha sopat?
1: No tenim ni un duro.
0: Oh!
2: Que no em coneixeu.
1: Vinga, marxem.
0: Però si ens ha dit una cosa molt maca.
2: Que no sabeu qui sóc.
0: Daniel!
2: Garrepes! No, ningú no recorda del gran Jordiet. No, tant com em parlaven de mi abans, quan era jove. Totes les fotos eren del gran Jordiet. Totes les fotos i tots els miralls. Però ara tots són desgràcies. No, i tants teatres tancats. I pensar que abans el gran Jordiet els omplia tots. El principal, el català, l'Olímpia, l'Espanyol, l'Arnau, el Nou, el Còmic, el Calderón, el Candilejar. Però ara tot ha canviat. Oh, tan bonic com era abans el Paral·lel, ple de terrasses i cafès. Tothom venia al Paral·lel. Venien a veure'm a mi. Sí. Tots els teatres plens per veure el gran Jordiet. El gran Jordiet recreant el babutxero del Zoco. Oh, el gran Jordiet, la inoblidable que tienes en la mirada. O immortalitzant la molinera del Cerro. Ai... Sant Genís, patró dels actors, pregueu per nosaltres. Ai, que és dolent. Què ens han fet, Paral·lel? Què ens han fet?
3: Colona! Colona!
2: Ara només hi va la xusma, el Paral·lel.
3: Has vist la mà coloma?
2: No m'agraden els coloms.
3: Però si és una gossa! Jo tu et conec.
2: A tu? Mai has tingut prou diners per veure'm a mi, tu.
3: Sí, del Paral·lel!
2: Ah, sí?
3: Sí, t'he vist fent cua a les hermanites perquè em donessin pa.
2: Jo mai no he hagut de demanar pa! Jo sóc el gran Jordiet.
3: Calla, cara carton!
2: 16 vegades em van fer sortir a saludar el Teatre Espanyol. 16!
3: Ets un còmic!
2: Jo sóc el gran Jordiet.
3: Coloma, vine, que ens cantarà el Miquelet. Va, canta-li!
2: Com massa tard. La vida ja ha estat viscuda. I la cançó ja ha estat cantada.
4: És que no sents la música. Senyores i senyors, mesdames i messieurs, ladies and gentlemen, benvinguts al Teatre Espanyol, que novament ens obre les seves portes en aquesta màgica nit de Sant Joan per acollir a una de les seves mítiques figures, el gran Jordiet. Feia molt temps que l'estàvem esperant, però el tenien presoner els seus compromisos etílics i una llarga gira pels baixos fons. Tot un gran reserva, amb un talent embriagador. El rei del transformisme que ha fet una parada a la nostra ciutat i se'ns presenta aquí més jove que mai. Senyores i senyors, rebin amb l'ovació que es mereix el rei del paral·lel, l'ànima del cabaret, el gran Jordiet!
2: El meu públic! Oh, gràcies! Oh, el meu públic! Per fi torno a casa! El Broadway català! La màgia de la revista corre per les meves venes i havia de tornar a l'artèria principal del cor del Music Hall. Paral·lel. Però va, vinga, que no rovellin les tecles del piano. Jo sóc

0: Em passaria tota la vida ballant amb vostè.
1: S'està acabant la nit, Daniel.
0: No pot ser.
1: Aviat serà clar i amb la llum del sol hauré de marxar.
0: Marxar? Però si tot just acabem de començar.
1: Ja quasi no es veu ningú pels carrers. Aquestes matinades són tan sobtades.
0: Però vostè es quedarà, oi que sí? Vostè es quedarà amb mi.
1: Daniel, mira la ciutat deserta i pensa que ara estic amb tu. Només amb tu. Saps? Saps quanta gent hi ha que m'espera en somnis? En canvi, estic amb tu.
0: No, no la deixaré marxar.
1: Daniel, no forcis res. Saps? Ahir a la nit, quan et vaig aturar al carrer...
0: Ahir? Per què diu ahir? És avui, encara no som a demà, som avui. Quina hora més estranya és aquesta? Per què corre tan de pressa el temps?
1: Fas massa preguntes, Daniel. Ho hem passat molt bé, oi? Doncs ja n'hi ha prou.
0: Però jo volia dir-li que aquesta nit, gràcies a vostè, jo m'he sentit d'una manera especial. I ara, si vostè se'n va, serà com si res de tot això hagués passat.
1: A partir d'ara ens podrem veure tantes vegades com vulguis.
0: On?
1: Cada vegada que miris al foc.

0: Em veuràs. Cada vegada que somriguis, estaré amb tu. Cada vegada que ballis, ho faràs amb mi.
1: Però això és molt poc.
0: Això ho és tot.
1: Però jo el que sento per vostè és...
0: Adéu, Daniel.
1: No, no se'n vagi.
0: L'any que ve tornaré a ser aquí.
1: L'any que ve. Aquest és el lema de la meva família, l'any que ve.
0: Per què no escrius la nostra història?
1: Jo? No sabria per on començar.
0: Capítol primer. Aquella nit, en Daniel va descobrir que, mentre continués creient que embufar una espelma i demanar un desig, aquest es podria fer realitat, ja no hauria de tenir por de res.
1: Jo no sé pas on és la clau del foc. S'ha fet tan curta i suau aquesta nit.

0: Gràcies, gràcies, gràcies. Però tranquils, tranquils. No cremeu tots els cartutxos aplaudint, que la festa encara no s'ha acabat. Ei, què? Ho heu passat bé? Doncs no us explico com ho he passat jo. Aquesta nit meva m'ha generat tants moments prosopopeics que podríem escriure 3 sèglogues, 4 poemes èpics i 5 o 6 fístoles.
1: Macari, que no deies que no s'havia acabat la festa?
0: Això és el que els intentava explicar abans de la seva... fluorescent aparició!
1: Ah, t'agrada?
0: Més que la menta en ginebra, més que les titis en samorra i més que les carreteres asfaltades a la meva Iceta.
2: Oh, tu també fas patxoques, sandunguero?
0: Ah, estic físicament plus quan perfecte. I en un futur proper seré objecte de clonació segura i estudi anatòmic verborreic, així que no perdi la tanda, que tindré cua.
1: Oh, jo no sé què passa aquesta nit, que és com si tothom parlés xino.
0: Vol una degustació gratuïta?
3: Oh! Macari! Perdó, que és una festa privada.
0: Cau! Un ron de no deixar-me repicar.
3: Perdó.
0: Ui, quina nit més impoluta que porto. No, no, no, no, endavant, endavant. Al contrari, si quants més siguem, a menys tocarem. Mestre, posi unes notes d'alegria per il·lustrar el meu parlament. És que el millor de la nit de Sant Joan és que et despertes, literalment, en ple estiu, enmig d'un festival de festes majors. I el Macari, que no se'n perd ni una.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit la dreta, pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. I aquí a casa nostra els bombers de la Generalitat han rebut entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 d'aquest matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament de contenidors o incendis de vegetació. El Servei d'Emergències Mèdiques, d'altra banda, ha traslladat 3 persones en estat lleu a l'hospital en un incendi d'habitatge a Badalona i aquest matí una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia, que això sí, ja està estabilitzat. I al fil del tema d'incendis, es van deactivar el Pla Alfa per risc molt alt a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria dels municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Parlem també de cultura, perquè el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar així el servei de biblioteques públiques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà i anglès i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconseguir segueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. I tanquem amb els esports. En hoquei patins, l'Igualada es proclama campió de l'hoquei Lliga després de guanyar el 5è i definitiu partit de la final ahir a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien el títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: de cuina i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
5: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: cantata, un forat del pany al passat. La cantata dels nens i les nenes de Molins de Rei, que parla de la nostra cultura, tradicions i valors.
1: La nostra cantata comença al Museu Municipal. Comença amb un passeig tranquil per gaudir del nostre patrimoni.
2: Caminant, observant, arribem a la porta del museu. Ens aturem i mirem pel forat del pany. Veiem la vila, les persones, la vida al carrer.
0: I com si es tractés del negatiu d'una fotografia, observem amb atenció i ens adonem que Molins de Rei és un museu en si mateix. És un museu a l'aire lliure.
1: Aquesta cantata ens convida a passejar i a gaudir dels nostres carrers, del nostre patrimoni i de la nostra gent.
2: Esperem que us agradi, que comenci l'espectacle.
3: En aquesta cançó volem fer un petit homenatge a tres dels edificis més característics de la vila. Aquests són la Penya, la Feda i el Foment.
1: D'aquests tres edificis tenim boniques històries i bonics records. Cal recordar que cadascun d'ells té més de 100 anys. Per tant, podem dir que més que edificis, són monuments.

0: La cançó El Palau de Requesens parla d'un dels espais més importants de la història de Molins de Rei. A través de la música, emprendrem un viatge per la història del Palau. Des del temps de màxima esplendor, quan la família Requesens n'omplia les sales de vida, fins al seu progressiu silenci i abandonament quan van deixar d'anar-hi. I descobrirem com les guerres en van acabar ferint els murs i la memòria.
1: Aquesta cançó, però, també ens parla del present i del futur, perquè després de reformar-lo, el Palau es convertirà en un museu molt important dedicat a l'art del Renaixement. Així, el Palau de nou tornarà a cobrar vida.

0: La següent cançó és Ella dorm sobre una pedra.
1: La cançó se centra en la imatge del monument a Margarida Xirú. Agafa aquest personatge com a referent i alhora com a excusa per poder mencionar a d'altres personatges destacats de la nostra història.

0: ara cantarem una cançó que es titula El nostre pont.
1: Aquest pont ens ha ajudat a connectar el passat amb el present.
0: És un pont molt especial amb 15 arcades que ha vist passar moltes persones al llarg del temps.
1: Una història que forma part de tots nosaltres.
0: Aquest pont simbolitza la unió entre persones, idees, records.
1: Esperem que us agradi i gaudiu molt escoltant-la.
0: Amb tots
1: vosaltres, el nostre pont.

0: nosaltres cantarem a continuació es diu Què, qui, com, on, quan, per què. És una cançó en forma de lloc. A través de la combinació de preguntes i respostes anireu aprenent més particularitats de la nostra vila. Cada pregunta fa referència a algun element, personatge, com per exemple...
1: La pregunta que ens explica què van fer al canal de la Infanta, la pregunta qui ens parla del Bernat el Ferrer i la pregunta com ens explica el castell Ciuró.
2: La pregunta on es dona un detall de Canamatxer que potser encara no heu descobert. La pregunta quan ens fa una pinzellada del món industrial. La pregunta que us deixem que la el descobriu vosaltres mateixos. Estigueu ben atents que continueu endavant.

0: La següent cançó és una crítica a les guerres, a totes les guerres, i com elles ja han deixat cicatrius a la nostra història. L'església o fins i tot el Palau de Requesens en són una mostra evident. Al carrer Verdaguer, a prop de la Fede, n'hi ha una casa on la seva façana conserva un forat per l'impacte d'un projectil de la Guerra Civil.
1: Aquesta cançó està inspirada en una imatge una mica impactant. Si passeu per davant d'aquella casa, podreu veure com un colom, que és el símbol de la pau, es refugia en aquell forat produït per la guerra.

0: La cançó que cantarem a continuació es titula Es Festa Major. La cançó parla de les nostres festes més emblemàtiques, la Festa Major i la Candelera.
1: A la tornada es parla sobre el bestiari, l'enxuscat, el cuc i el camell. Dels gegants, en Miquel, la Montserrat, la Candelera i en Bernat, i finalment els dimonis, els diables i els matossers. Desitgem que us agraïm.

0: La cançó que cantarem ara és un resum de tota la cantata i surten gairebé tots els elements, afegint algun que no ha sortit abans, com el mercat, Sant Pere Romaní, Collserola, la Font de la Pujada, l'Església, etc.
1: Aquesta darrera cançó ens deixa el que potser és el missatge més important de la cantata. Per a Molins de Rei el més important són les persones i que les nenes i els nens tenen la clau del futur.

Dues paraules abans d'acabar, si us plau, un aplaudiment ben fort per tota la feina que han fet. Un cop més es fa evident de que la música és d'una de les eines pedagògiques més potents que tenim. Ha estat un plaer com a mestres gaudir de tot l'aprenentatge, no només de les cançons, sinó de la nostra tradició, patrimoni. Ha estat impressionant veure com s'obrien els ulls quan explicaves històries sobre la vila i ser conscients del nostre patrimoni, la nostra cultura. Trobo que és molt important i la música, com cap altra eina, disculpeu, soc músic, és una eina molt potent i aquí tenim el resultat. Moltíssimes gràcies a les famílies perquè heu estat darrere durant tot el procés, mirant el quadernet, llegint les cançons, cantant-les a casa. Molt especialment les gràcies a l'Ajuntament, alcalde, regidor, per confiar en aquest projecte que ja és el quart any, com hem dit abans, i el cinquè que fem cantata. Per acabar, per concloure l'acte, farem la repetició de la cançó de Festa Major, el final només.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit, la dreta pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor i li ha demanat que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, a la comarca del Segrià, durant aquesta revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home va perdre la vida en un accident al camí de Conillers per causes que s'estan investigant. En un primer moment no es va localitzar cap vehicle a la zona, però no es descarta la implicació d'un altre cotxe en l'accident. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, la circulació de trens a l'R4 s'ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 9:45, quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Un d'ells ha quedat ferit de més consideració que els altres. L'operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. D'altra banda, recordem també que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, avui caixa o faixa pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. A partir de les 8, els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Si escoltes The John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
5: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.
5: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
7: Hola, hem preparat una selecció de cançons de les que us poden agradar una mica a tothom. I començarem per Maciel amb el La La La, que recordem que va guanyar l'any 1968, era el 6 d'abril. Sí, me'n recordo d'aquell dia. Els diaris parlaven d'aquell que havia guanyat i parlaven també que havia desaparegut un nen francès perquè la part de Dos Rius, una cosa així, de Girona, que no el van trobar. Però bé, això és un altre tema, però perquè jo recordo el diari d'aquell, precisament d'aquella portada de diari la tinc present i recordo aquests dos temes. Però escoltem a Maciel amb La La La, que ningú s'ho esperava, o pocs, i amb la cançó que li van fer a De La Calva i Arcusa al Duodinàmico, ella es va aixecar amb el triomf.

Aquell any 68, per això tenia un fort competidor precisament a Londres, on es va celebrar el festival. Crec que sí, sí, era a Londres, Albert Hall, crec. Tenia a l'anglès per excel·lència Cliff Richard, el que recordàvem llavors i recordem ara de la pel·lícula Los Años Jóvenes, que ell doncs era com donava una tirada com si volgués assemblar-se a l'Elvis Presley, però amb un estil personal d'ell i que agradava molt. I jo recordo haver vist la pel·lícula, tot i que no tenia l'edat suficient per entrar a la Federació, al cine de la Federació. Recordo que vaig pujar i recordeu aquelles escaletes que dalt hi havia algú que demanava el tiquet que havies comprat a la finestreta de baix, que em sembla que encara hi és, a l'estiu a fora i a dins, a sota l'escala, no sé si es conserva aquesta finestreta, però aquell senyor demanava i jo no la tenia. No sé com va ser, però jo vaig passar. I vaig veure la pel·lícula i estava, si no, a la primera filera de les butaques, a la segona. Aquí el Cliff Richard ja tenia 28 anys quan va presentar-se a l'any 68. És a dir, que és nascut al 40. A Eurovision i va quedar segon, tot i que tothom li donava per segur que guanyaria ell amb Congratulations.

Els que teniu la meva edat, o més o menys, i les que també la teniu, però no sou de la meva quinta perquè no vau fer el servei militar, recordareu que aquell any hi va haver molta... es va parlar molt de que el Serrat, que era el que estava seleccionat per a cantar la cançó, va exigir, no sé si demanar o exigir, que ell la volia cantar en català. Que llavors seria així. Jo me'n recordo, mare, quan em duies de la mà, jo me'n recordo encara, sí, era la lletra en català. Però això no va poder ser, i llavors, en pocs dies, crec que 10, la Maciel va haver de... bueno, la van escollir per presentar la cançó amb aquella minifalda que recordarem, i aquell trio, aquelles tres noies que l'acompanyaven fent veus. I ella va guanyar. I va, sí, aquí en vam parlar molt, perquè llavors nosaltres, que estàvem a la cua d'Europa, del tot, ara no és així, amb el franquisme, i guanyar Eurovisió va ser com un primer pas per modernitzar-nos una mica. I ara escoltarem el senyor Serrat, però no amb la cançó en català, que podria ser, la deixarem per la setmana vinent, però ara la repetiríem. Però hi ha una altra cançó que de Joan Manuel Serrat que m'agrada molt, que és Me'n vaig a peu.

Uns anys després, 3 anys després, a l'any 71, tenia fent el servei militar, com us deia abans, a Maó. Recordo fent una guàrdia a la Mola, precisament, que hi havia algun dels soldats que portava un transistor. Això que ara, fa uns dies, a veure un mes ja, se'n va parlar molt perquè ens vam quedar moltes hores sense llum i aquests ràdios portàtils, que quasi que ningú sabia ja ni com eren, s'han tornat a ser necessaris i s'han tornat a vendre. Anava perquè un soldat posava i jo escoltava una cançó que em va caure bé, Un beso i una flor. I era un cantant que llavors començava i va tenir molt èxit perquè va gravar moltes cançons, però només va durar 2 anys perquè jo estic parlant de l'any 71 i ell va morir el 73, a l'abril del 73. I tot i amb això, només amb 2 anys de començar a ser molt més conegut, ell ja portaria més temps perquè va morir en 28, les cançons encara les escoltem ara. Un beso i una flor.

Anys després, ara ja ens anem als 80, recordo jo haver escoltat la cançó Latino de Francisco, que sí, a mi hi ha qui diu que era, que imitava el Nino Bravo. A mi m'agradava, i em segueix agradant, sí. I aquesta cançó, Latino, també. La seva família eren cantants. Jo sé d'un germà que l'he escoltat alguna vegada per internet o algun lloc, però una germana també cantant als anys 90, ara ja sembla que vingui cap aquí i estic parlant de fa 30 anys, a Saragossa, en un lloc que actuava, sabeu que jo hi he estat temporades que també he actuat quan he pogut, no? O m'han contractat o he tingut ocasió, i actuava amb una germana del Francisco, que era alta i ferma com ell, i cantava cançó melòdica. Només la vaig veure aquells dies d'actuació allà, i després ja no més. Escoltem ara Francisco Latino.

Rocío Jurado. Rocío Jurado ja fa temps que... Feia temps que ja era coneguda, als anys 80 que jo us parlo, ella... Als 60, jo la recordo ja a primers dels 60, cantant un Rojo Clavel i fent una pel·lícula que la vaig veure aquí dalt a la Penny, a la joventut, que es deia Los Guerrilleros, amb el Manolo Escobar. I no sé si també sortia la que sempre feia de còmica. Sí, una còmica molt divertida, que després va fer Sor Citroën, però ara no em surt el nom, abans d'acabar el programa millor me'n recordaré. I ella ja cantava, però després va tenir molt èxit amb cançó folklòrica i després ja amb Como una ola i Como yo te amo ja molt més, i ara que ja també fa, no sé si fa 20 anys que no hi és, avui l'escoltarem amb una de les seves primeres cançons, Un clavel, un rojo, rojo clavel.

Escolta'm, David, no te'n recordaràs, tu ets molt jove, però tu te'n recordaràs de qui era la còmica que actuava aquesta pel·lícula? Sí, senyor, Gracita Morales, molt bé, felicitats, David, eh? Potser no ets tan jove com jo em pensava, eh? Escoltem. No, escoltem, no, hem escoltat ja la cançó i ara escoltarem a l'altra, Rocío Dúrcal, amb una cançó, no de les més conegudes d'ella, no les famoses ranxeres o tampoc les de quan va començar amb la pel·lícula Canción de Juventud, La Chica del Trébol, i una que va fer amb l'Enrique Guzmán, un cantant mexicà, crec que era. No, ens anem després amb el Juan Gabriel, les ranxeres tan Fue tan poco tu cariño para mí. No, escoltarem una cançó no tan coneguda, però que a mi m'agrada molt, però que poder no escoltem-la massa, no ens fixem massa en el que diu, que ens posarem una mica melancòlics. Como han pasado los años.

Ara un alicantí internacional, famosíssim, Camilo Sesto, que quan va començar la gent el relacionava físicament, deien que s'assemblava amb Junior, de Joani Junior, que després es va casar amb Rocío Dúrcal. I ell va començar, no sé si amb, suposo que sí, amb cançons d'ell. Avui escoltarem Algo Más. Però ell va tenir molt èxit, molt, després amb alguna malaltia o alguna addicció, doncs va perdre, però ara s'escolten les seves cançons, continua sent èxit a tot arreu escoltar la seva música. Té un fill que va cantar també, va començar, i ho feia, jo diria que bé, era com molt semblant a la veu d'ell, i bé, però després ell sí que va tenir problemes seriosos de ben jove, i ara actualment té un nom ambigu entre home i dona, el que sigui, però això no seria problema si tingués un èxit, sortida, però crec que no, que les coses no li van prou bé en cap aspecte, pudor o en algun aspecte important. Algo Más, Camilo Sesto.

Parlant del romanticisme romàntic privilegiat és Engelbert Humperdinck. Realisme, em sembla que se pronuncia així. Aquesta sí que és ja per sentar-nos i recordar quan anàvem a ballar al Foment o a la Federació.

Treballava jo a la Printer i seria l'any 60... no, 65 no, perquè no hi treballava. Seria el 64, sí, deixem el 64, que estan repassant els llibres, que sempre miràvem al final, doncs, que les capçades, el que es posa al llom del llibre, les tapes, que no hi hagués alguna pàgina que s'hagués tallat malament, bé, el repassador dels llibres. Hi havia un noi, més gran que jo llavors, molt més jove que ara, no, ara continua sent més gran. I ella també. Ella encara la veig perquè veu Molins de Rei i estàvem parlant d'aquest noi que cantava tan bé, que quina veu, que... I parlaven d'ell. I llavors jo vaig ser la primera vegada que vaig sentir parlar de Rafael, que llavors li deien que festejava, devia ser una cosa publicitària, amb Soledad Miranda, crec que era. Una actriu que començava, que per cert a l'any 70 va morir d'accident. Escoltem Jo soy aquel, la primera cançó que va cantar a Eurovisió.

Salomé a mi sempre m'ha agradat molt cantant els boleros de Armando Manzanero, però penso que se l'ha valorat poc. Però a mi m'ha agradat cantant Todavía, Esa tarde vi llover, Adoro, Contigo aprendí. Però avui l'escoltarem amb la que va cantar, la cançó que va cantar en català l'any 63, crec que era, al Festival del Mediterrani, que es va celebrar a Benidorm, crec. Se'n va anar.

Ràdio Molins de Rei presenta Teatre a la Ràdio. Avui els oferim ER de Josep Maria Benet i Jornet.

R serà interpretada d'acord amb el següent repartiment. Narrador, Artur Mas. Noia estudiant de teatre, Núria Mas. Glòria Marc, Montserrat Gavarró. Assumpta Roca, Mireia Pons. Maria Caminal, Núria Rubió. Registre de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas.

E.R., Empar Rivera, un nom mític en el món del teatre. Una intèrpret de les que marquen època i a la que es fa referència a totes les escoles de teatre. El mite d'Empar Rivera, E.R., ens acosta avui a la vivència i al coneixement que d'ella van tenir tres actrius modernes: Glòria March, Assumpta Roca i Maria Caminal. La trama d'aquesta ficció literària teatral la va escriure Josep Maria Benet i Jornet, un dels autors contemporanis més importants i més prolífics del teatre català, i comença precisament per l'interès que per l'actriu Empar Rivera, E.R., té una noia jove estudiant de teatre. Ella s'interessa pel personatge i busca aquells, a aquelles, que més coneixements li poden aportar. Concretament, les tres alumnes més destacades dels cursos que Empar Rivera va impartir a l'Escola del Teatre. Aquest és el planteig inicial de l'obra que va escriure Benet i Jornet. Naturalment, les enveges, les incomprensions, les diferents històries de la vida de cada una de les intèrprets mantenen viu i ric l'argument d'aquesta obra que avui els oferim en sessió de Teatre a la Ràdio.

0: Ens trobem a la sortida de l'escenari d'un teatre imaginari on una noia, molt jove, espera amb expectació l'aparició d'una de les seves actrius més admirades. Es tracta d'un estudiant de teatre i la coneixerem durant tota l'obra com la noia.
1: Quan era petita, em van regalar un teatret antic, de segona mà, de cartró, amb els seus decorats i amb unes figuretes que eren els personatges. I jugava sense cansar-me'n. Un dia el vaig dur a l'escola i no sé com els nens van perdre les figuretes. No hi vaig tornar a jugar.

0: Els aplaudiments donen a entendre que la representació s'ha acabat. La noia mira amb curiositat i amb certa preocupació el lloc per on sortirà d'escena l'actriu Glòria March, una dona madura, encara atractiva, que comença a creuar l'escenari amb pas segur i ràpid. S'atura un instant, es gira enrere i crida:
1: el focus que entri 4 segons abans. Ha quedat entès? Demà no alçarem taló sense haver-ho comprovat. Us estimo. Bona nit a tots.
2: Perdoni, senyora March.
1: Sí?
2: Em permet un instant?
1: Qui t'ha deixat entrar?
2: Voldria parlar un moment amb vostè.
1: Busques un autògraf?
2: No.
1: Quin descans. Almenys algú original. No t'ha agradat com actuava o no m'has vist actuar?
2: Sí, l'he vist. Glòria March és l'actriu més important que hi ha hagut a la nostra escena des del temps d'en Pas Rivera.
1: Tant com això? Tu què saps? La Rivera va morir quan encara no devies haver nascut.
2: Vostè sí que la va conèixer, oi? Li voldria demanar una estona. El dia que digui, quan pugui.
1: Escolta, qui ets?
2: Faig tercer curs a l'Escola del Teatre. Vull ser actriu.
1: Ah, actriu vols ser. Ets bona?
2: Sí.
1: Celebro que no em surtis amb modèsties.
2: Li ho explicaré. Volen fer una obra sobre l'actriu en Pas Rivera, sobre els seus començaments. El director va venir a l'Escola del Teatre per buscar-hi cares noves. Si pot ser, pensa en triar una desconeguda. Vostè sap com era la Rivera.
1: No la vaig conèixer als seus començaments. Vaig viure el seu final.
2: M'atreviria a demanar-li, si no pot ser, no pot ser, una entrevista, una estona, la que vostè digui, quan vostè vulgui, m'és igual.
1: Què vol saber?
2: Coses de la Rivera. Vostè me'n podria explicar. És que el director ha triat 4 possibles aspirants al paper, entre elles a mi. Ens vol veure en una prova. Una de nosaltres estrenaria l'obra. M'agradaria saber com era la Rivera per entendre-la millor.
1: Quantes aspirants? 4?
2: Sí.
1: 4. I només una que estrenarà l'espectacle. Has fet més teatre professional?
2: No.
1: Seria la primera vegada?
2: Sí.
1: No deixa de tenir gràcia.
2: No en té de gràcia gens. Vull preparar bé la prova. Per això, si vostè s'avingués a parlar una estona de la Rivera, ja ho sé, potser és una ximpleria. Potser no em serviria per treballar el personatge.
1: Sí que et pot servir, n'estic segura.
2: Em sap greu molestar-la, senyora March.
1: No serà fàcil. Em tenen crucificada amb compromisos que la meitat de les vegades no són res. Estupideses. Però miraré la gent a veure si trobo un forat. A veure... No. Aquí... No m'has dit que em penses del meu espectacle. Una aspirant a gran actriu. La mena de públic que em fa més por.
2: M'ha entusiasmat. La seva manera de passar d'un registre a l'altre... Com se li va acudir actuar sola, tot de monòlegs i fragments de personatges femenins dels grans autors?
1: Sóc una dona madura, oi? Hi ha quantitat d'obres que havia somiat representar algun dia i que ja no atraparé. Això ha estat la manera de recuperar-ne alguns. Abans no passi més temps i abans no em passi el moment. A veure si pots el dia que et diré. T'importaria que ens trobéssim a casa meva?
2: Al contrari, estava convençuda que m'hauria de dir que no... Moltes gràcies, senyora March.
1: Som companyes d'ofici. Tracta'm de tu. En Pas Rivera va ser la millor. No n'hi havia cap que se li pogués comparar. Cap. I si sents dir que sóc la seva continuadora, no em facis cas. Gens. La Rivera va ser la Rivera. Jo sóc jo. I prou.

0: Glòria Marc se'n va i la noia resta pensativa. Es produeix un canvi sobtat i passem d'un escenari teatral a un estudi de televisió. Bé, a l'avantsala de l'estudi, del que sortirà una altra de les grans actrius que cerca la noia. En aquest cas es tracta d'Assumpta Roca, una altra dona, també madura, de faccions enèrgiques, bé parlant sola, potser esperant que algú l'escolti, però no necessàriament.
1: Si no saben fer televisió, que se'n vagin a pasturar cabres. Un realitzador inepte, un productor inepte i uns actors ineptes. No sé d'on els han tret. Deuen cobrar poca pela i per això els han agafat. Iau, no ens hi amoïnem. Aquí tenim la burra de la Roca que posarà els pedaços que calguin i resoldrà tots els problemes.
2: Senyora Roca.
1: Què passa?
2: Em podria escoltar un segon?
1: Vens de part de la Tot i la de maquillatge?
2: Jo...
1: Digue-li que a mi ella no em torna a posar les mans a la cara ni que sigui l'última pintamones que quedi damunt la terra. Ja me la portaré jo, la meva maquilladora. En una altra ocasió, sí, arriba. I que producció no pateixi, me la pagaria de la meva butxaca.
2: No sóc de maquillatge.
1: Doncs, d'on cony has sortit? Ets de figuració? Vols triomfar a la televisió, estimada? Ben fet. A la televisió no paguen malament. I si aconsegueixes sortir-hi una vegada cada setmana, encara que només sigui per deixar anar un rot i desaparèixer, si aconsegueixes això, tranquil·la, ja hauràs triomfat. T'hauràs fet popular. Jo també sóc popular i em paguen bona pasta per fer el ximple i que tothom digui la Roca, que simpàtica. Parla exactament igual que la tieta aquella que tenim tocada del bolet. A mi, qui m'ha fet popular i definitivament rica és la televisió. Per tant, moltes gràcies a la televisió. Però saps què et dic? Que me'n torno al teatre.
2: Tornarà al teatre, de debò? És el que s'espera de vostè, senyora Roca.
1: Qui ho espera? Em faré, eh? Però no ho espera ningú. Deixem-nos de punyetes. I tu, que treballes a la televisió, quin interès tens a engegar-me als escenaris? Ets una d'aquestes que empenyen per ocupar el meu lloc?
2: No.
1: Perquè triomfar no dubto que triomfaràs. Fins un hipopòtam pot triomfar a la televisió.
2: No treballo a la televisió. Voldria una entrevista.
1: Què? Aire, nena, ja pots fotre el camp. Jo no concedeixo entrevistes. No m'interessa sortir a les revistes del cor. No permeto que fotografiïn el racó més íntim de casa meva. No dono cap exclusiva per explicar que el nòvio m'ha deixat tirada. I no em deixo sorprendre a la clínica després de retocar-me el nas i estirar-me la cara. Perquè tot això pertany a la meva vida privada. Només m'importa a mi i als periodistes en general. Pel meu gust, podeu anar tots plegats a prendre pel cul. Encara que hi trobeu gust, no m'importa.
2: No sóc periodista.
1: Ah, fantàstic. No cal que em demanis cap entrevista.
2: Una altra mena d'entrevista. Sóc alumna de l'Escola del Teatre.
1: Ah, ja. Encara hi ensenyen tan malament? Jo hi vaig passar per l'Escola del Teatre. No em va servir de res. No vaig trobar cap mestre que m'ensenyés res. Millor dit, menteixo. N'hi va haver un, n'hi va haver una.
2: Li demano que em parli d'en Pat Ribera.
1: No tinc temps per perdre. Vols sentir com explico que la Ribera era la més gran? Fas cara de polla escaldofat, nena. En fi, podríem veure'ns un moment i et diria quatre coses de la Ribera que no te les imagines. Ai, però va, ara vull sortir d'aquest antre, d'aquesta màquina de fer xurros i anar a prendre'm tranquil·lament una cervesa fresca. Què punyetes pretens saber? M'hauràs de convèncer de tota manera.
2: Ho procuraré, senyora Roca. Conèixer coses de la Ribera pot ajudar-me, penso.
1: De tu? I no em diguis senyora. Sóc l'Assumpta Roca, o la Roca a seques. El meu cognom no el canviaria per cap altre. De tu? I no em diguis senyora. Ah, i no sé què esperes, però l'estafaneria sobre la Ribera no et serviran absolutament de cap profit. Em segueixes, nena?
0: Assumpta Roca se'n va. Es produeix un altre canvi en la situació de l'acció. Ara ens trobem en un estudi de doblatge on la noia espera la tercera de les actrius per les que està interessada. Es tracta de Maria Caminal, que en pas segur s'acostarà cap on és la noia. És també una dona madura amb un posat de serena tranquil·litat.
3: Per avui hem acabat. Demà al matí, a les 8 sense falta. Puntual, si us plau. Les mescles comencen a 3:45 i la pel·lícula s'ha de donar demà passat.
2: Perdó, vostè és Maria Caminal?
1: Sí. Em buscaves?
2: Ja ho crec. M'ha costat una mica trobar-la.
1: Les proves per dobladors no les faig jo.
2: No necessito feina, de moment. No tinc previst doblar pel·lícules. No la busco per això.
1: Doncs digues.
2: Tinc entès que vostè va conèixer l'actriu Empar Rivera.
1: Vaja, parles de molts anys enrere.
2: La va conèixer, oi?
1: Sí. Per això m'has vingut a trobar?
2: Exacte.
1: Qui t'ha dut fins a mi?
2: He investigat una mica. Vostè va estudiar a l'Escola del Teatre. Del seu mateix curs també eren Glòria Marc i Assumpta Roca. Les tres anaven juntes.
1: Més o menys.
2: Eren amigues, suposo.
1: Força amigues.
2: I després van continuar sent-ho?
1: Ens veiem de tant en tant. Sí, pot dir-se que continuem sent amigues. Bé, fa de mal assegurar. En tot cas, dilluns vinent, la Glòria i l'Assumpta sopen a casa meva.
2: Ah, sí?
1: Les tres soles. Fa temps que no passava. No cal que t'ho expliqui.
2: Després de l'escola van seguir camins diferents.
1: Sobretot jo. A la llarga em vaig dedicar només al doblatge. Vaig abandonar el teatre.
2: Va deixar d'interessar-li?
1: Escolta, què vols?
2: Estudio tercer curs d'interpretació a l'Escola del Teatre.
1: Tu també?
2: I busco algú que m'ajudi.
1: Arribar a ser bona actriu és difícil.
2: Ja ho sé.
1: Una professió dura.
2: No m'importa.
1: Ja t'importarà. Com et van venir les ganes de ser actriu?
2: Els pares em van regalar un teatret antic i jugava.
1: Ah, els teatrets. Són bonics. Sobretot els que es construïen abans. També en vaig tenir un una vegada. Una preciositat. Em va durar poc.
2: El meu encara el guardo. Llavors, de petita, hi jugava contínuament. Però, a més, em disfressava, i pot comptar. Em semblava com si em pogués ficar dins el decorat i com si pogués actuar amb les figuretes. M'ajudarà?
1: Jo què sé. Mira, si cal...
2: Necessito que algú m'expliqui com era en Par Rivera.
1: Ah, no. En això no sé si et podré servir.
2: Per què?
1: No sé com era. La vaig conèixer, però no sé com era.
2: Jo he de fer una prova per aconseguir un paper en una companyia professional. El meu primer paper, i de protagonista. No me'l donaran a mi, no em faig il·lusions, però no vull deixar d'intentar-ho.
1: Segur que te'n fas moltes d'il·lusions. Sé què és això. Quina mena d'obra?
2: Sobre la vida d'en Par Rivera. És una obra bonica.
1: Segur que sí. Perdona. Tota la seva vida?
2: Només al començament.
1: Tindrà un final feliç.
2: Em voldrà ajudar? Em podrà explicar records d'en Par Rivera?
1: Sí, per què no? Trobem-nos un vespre. No vaig entendre mai res d'ella, però bé, et parlaré d'aquells temps.
2: Li sembla que és una estupidesa?
1: El què?
2: No sé fins a quin punt saber com era aquella dona. Em servirà per interpretar-la millor dalt de l'escenari.
1: Potser sí, i potser no. Has de decidir-ho tu.
2: Quan podem trobar-nos?
1: Qualsevol dia. Millor dit, menys dilluns. I el sopar, te'n recordes? Un sopar de compromís. Ah, tracta'm de tu.

0: Glòria, l'Assumpta i la Maria, tal com han fet de tant en tant durant els últims anys, s'han trobat per sopar. Són a casa la Maria i pràcticament ja han acabat i estan encetant una conversa força interessant al voltant d'un projecte teatral engrescador.
1: És només un projecte i secret. No volem que s'escampi.
2: No mireu. Abans se sabrà per vosaltres que per mi.
3: I la idea, què et sembla?
2: Ningú no espera veure-us un dia juntes dalt de l'escenari. Si és veritat, serà una bomba.
1: Les dates em van bé i l'equip és tan solvent com pugui ser-ho res en teatre.
3: Vull saber qui farà el paper de Borgman.
1: No hi haurà problema.
3: Però vull saber-ho. Si he de ser l'agonil d'Ola, la més igual, tria tu, Glòria. Però l'actor que faci de Borgman ha de donar la talla. Parlem d'un altre tema, la Maria s'adorm.
2: El tema m'interessa molt, Ruca. És que no acabo de trobar-me bé. Parleu, jo escolto.
1: Tens mal de cap?
2: Més o menys.
3: Pren un gelocatil. Si no en tens a casa, jo enduc a la bossa.
2: Ja passarà. Oh,
3: per cert, he d'anar al metge. La tanda de gravacions a la televisió m'ha caigut al damunt com si ho hagués fet un armari. El metge no em curarà, però que em posi un pedaç. Quan es va morir el Francesc, el monstre invisible que sempre vigila em va clavar mossegada. Perquè me'n recordés del futur, d'aquella mort. Com si pogués oblidar-me'n.
1: Quan fa? 3 anys?
3: 3 merdosos anys.
1: Volia venir a l'enterrament, però era Bèlgica i...
3: Massa lluny.
1: Hauria vingut encara que m'hagués trobat a la Xina. El problema van ser els assajos generals de l'òpera que dirigia a Brussel·les. No podia deixar-los.
3: M'ho vaig passar pitjor que quan va traspassar la mare. M'havia protegit més ell que només em guanyava de 4 anys. Què us he de dir, oi? I aquella nit, la trucada de telèfon, corrents cap a l'hospital, l'accident... Ell sabia que s'estava morint i jo vinc a actuar, que per això sóc actriu. Però el monstre s'interposava entre nosaltres. Va durar massa.
2: Calla d'una vegada, tu i el monstre.
3: Es veu que no t'he visitat mai.
2: No dec ser prou important.
3: Oh, m'ha clavat un moc.
2: Tinc llicència per clavar mocs.
3: Ai, va, va. Com et trobes, Maria?
2: Vaig fent. Millor.
1: Mira, escolta, Assumpta. Quan es va morir el Francesc, tu vas tenir la Maria, que no baixa mai la guàrdia, i el teu home, i la teva filla, i els amics. Quan el Sean la va palmar, no em vaig poder reserar amb ningú.
3: Els amics no serveixen de res.
2: Gràcies.
3: Tu ja m'entens. I el meu home, que el bombin.
1: Doncs jo hauria volgut un amic, aquelles 3 setmanes, ara farà 1 any. A vosaltres us ho puc explicar. Em van avisar que la malaltia era irreversible, que no duraria més de 15 dies. Vaig agafar el primer avió i em vaig plantar a Londres. Total, per veure'l en comptagotes. I encara sort que no el tenien a casa, sinó a la clínica. Però la seva dona s'hi passava moltes hores i jo només era l'amant. Vaig intentar parlar amb ella per arribar a un acord i no va voler.
2: Tu diràs.
1: O jo només m'estimava a mi. Però en 3 setmanes, 3 setmanes i no pas els 15 dies que m'havien jurat, només el vaig poder veure 4 vegades. Tant de bo haguessis estat amb mi, Maria.
2: T'hauria explicat acudits macabres. Darrerament, sóc un expert en la tècnica dels acudits macabres.
1: Tant de bo t'hagués tingut. Només tenia els segons i els minuts que anaven passant.
3: Cada vegada se'ns mor més gent.
2: No es poséssiu transcendents. Quan va morir l'Anna, no vau fer tants escarafalls. És clar que totes plegades eren molt joves.
3: A què treu cap l'Anna? Ha plogut molt. Ets una poca solta, Maria.
1: D'acord.
2: Au, continueu amb el tema important, que us escolto. Potser ja col·loqui els ulls, però us escolto.
3: Realment, filla, tens uns collons com un toro.
1: Què és el que et fa tanta gràcia?
3: Jo! No està tothom d'acord en que tinc tanta de gràcia. La Maria, en canvi, és molt avorrida.
2: Calúmnies.
3: No, jo no. No hi puc fer res. He vist el públic plorant, bramant amb una actuació dramàtica meva... però em volen com una actriu còmica. Tant és que protesti contra la desídia de les institucions, que xiscli contra el mal que avança i domina el món o que, senzillament, deixi anar un pet darrere l'altre. Si jo hi sóc, només sentireu la meva veu i els altres com riuen.
1: Sí, oi?
3: Sí. I a casa igual. Arribo cansada de la feina, emprenyada amb les notícies dels diaris, cagant-me en la mare que em va parir.
2: T'imagino perfectament.
3: Em trobo aquell home assegut a la butaca i encara que no hi ha diferència entre dirigir-me a ell i dirigir-me a un moble, com que ell, almenys, té gairebé l'aparença de persona, doncs descarrego la meva bilis desfogant-me damunt seu. Una vegada, per fotre'l, no vaig poder més i li vaig engaltar, patapam, que havia tingut un amant, que l'havia tingut jo, no ell. Vaig callar i per fi, aleshores, va obrir la boca. Aquestes van ser les seves paraules. Amb tu no em puc avorrir, sempre em faràs riure. Li havia confessat per primera i única vegada a la vida l'existència del meu amant. I ell, que sempre el faria riure. Així doncs, ho he d'admetre. Dec tenir gràcia.
2: Quan puguis, un dia tu callaràs i jo et diré les quatre coses que penso.
3: No m'estimes. Només a la Glòria.
2: A ella li he dit que l'estimo. A tu t'ho he demostrat sempre que ha convingut.
0: Les tres amigues callen i es miren intensament, com si volguessin endevinar-se el pensament. Glòria, finalment, trenca el silenci.
1: Sabeu? Malgrat que Oixón es va morir i era l'home que més he volgut, ja n'hi ha un altre que ocupa el seu lloc. La vida hem de dominar-la. No moriré rabiant. He fet l'amor amb un pianista que m'excitava i m'encenia mentre tocava Mozart. Vaig tenir una breu i vergonyosa aventura amb un d'aquests desgraciats que es dediquen a la lluita lliure. Em destrossava i, mentrestant, plorava de poder cardar amb una senyora com jo. Tot això m'ho ha donat el teatre i encara, sobretot, el teatre m'ha donat nits d'intensitat fosforescent, nits de borratxera emotiva total. Tantes! No sé quina triaria. No he actuat mai a Pidaure, però no es pot demanar tot. A la meva manera, he dominat la vida, no us sembla? Tinc pipí. Ara torno.
2: La noia ha viatjat.
3: I ha cardat. A la meva manera, he dominat la vida. Què vol dir intensitat fosforescent?
2: Absolutament res.
3: Fosforescent. Una nit de borratxera emotiva. Em vaig inflar com un globus i vaig pujar fins al cel. Només em rosega una pena. No he actuat encara al Vaticà, a la plaça de Sant Pere i davant del papa. He arribat, doncs, al capdamunt. I ara tinc pipí. Ja torno.
0: L'assumpte, de cara a la Maria, no s'adona que la Glòria, sense penes fer soroll, ha tornat al menjador. La Glòria es queda just a l'entrada, contemplant l'actuació de la seva amiga. Quan aquesta dona per acabada la imitació, aplaudeix i somriu displicentment.
1: Bravo, bravo, bravo. Maria, gràcies per no haver interromput l'espectacle.
3: Glòria, ets aquí. Maria, ets una mala puta. Per què no m'has avisat? Bé, senyores, cau el taló.
2: Sóc una mala puta. Doncs no tan diferent de vosaltres.
1: Seu, Assumpta. Ara em toca a mi.
3: De debò tindré l'honor?
1: Només faltaria.
3: Estic impacient.
1: Ho diu la televisió. La televisió m'ha fet popular. No m'interessa ser popular. Qualsevol mona amb cul i pits de silicona pot ser popular. Sóc una actriu, però és clar, volia peles i m'he hagut de sacrificar. Ara tinc peles i puc cagar-me en la tele que m'ha fet rica. Però de passada m'he convertit en el pallasso de la ciutat. Oh, quina injustícia! No sóc un pallasso. He escollit un art de mitges tintes i una vida de tranquil·litat. Mitges tintes. És clar que a vegades, oi, a vegades, sento com una mena d'enyorança. Enyorança de què? Te'n recordes? Totes tres ens en recordem. Quants anys fa d'aquell final de primavera i d'aquell principi d'estiu? Enyorança de què, Assumpta? No ho sé. No sé si dir-ne enyorança o dir-ne enveja.
3: Ets una gran actriu, però les imitacions, deixa-me-les a mi.
2: Què tal si encetem un whisky?
3: Tu i jo hem pres opcions una mica diferents, Glòria, estimada.
1: Pots estar-ne segura.
2: Si no voleu el whisky, com que ja hem sopat, podeu anar-vos-en. Tinc mal de cap i no m'acaba de passar.
3: Porta el whisky i pren un gelocatil, fes-me cas. Aquesta jo ens hem de dir quatre paraules i tu ets l'espectadora ideal.
1: Què més m'has de dir que jo no sàpiga què penses, eh? Que m'has de dir que jo no sàpiga d'on ve?
3: Només el gust de buidar el pap.
1: Però jo no havia acabat. De manera que deixa'm primer a mi.
2: El whisky amb gel o sense gel?
4: Amb gel.
1: Tres glaçons. Deixa'm acabar. La teva enveja. Tota la nit l'he sentida. A part del marit que seu a una butaca de casa teva, a part d'aquell moble, paraules teves, que, per cert, et fa el salt amb cadascuna de les secretàries de la seva empresa.
3: Oh, quin descobriment! Acabes de destrossar la meva existència.
1: A part d'aquell senyor, només has tingut una mana en tota la teva cardada vida.
2: No siguis ordinària. L'ordinària és l'assumpte.
1: Sol amant. I no m'estranyaria gens que encara fos mig imaginari.
3: I què?
1: Res. Era un exemple. El drama i la comèdia, però mai més enllà o més ençà. L'absoluta mediocritat d'una individua que no s'ha atrevit a viure i que morirà terroritzada per tot allò que ha deixat escolar entre les mans. Tu ho has escollit, filla meva, i enveja'm, si vols. Però no pretenguis esgarrapar-me. Esgarrapa qui té la culpa dels teus mals. Esgarrapa't la cara a tu mateixa. Per cert, potser així encara l'arreglaràs, perquè quan te la van operar, et van deixar fatal.
3: En canvi, la teva cara, que ja comença a estar irremissiblement arrenada, vas aconseguir durant anys que mantingués una adequada sofisticació amb segell de garantia internacional. La gran Gloria Marc, d'un avió a l'altre, d'un festival a l'altre, sempre entre personalitats divines, sempre entre figures de portada de revista especialitzada, però anant amb molt de compte per no relliscar, per no desentonar, servint a un públic de mòmies il·lustres, l'únic menú que esperen i accepten, un menú d'esmorzar de 5 estrelles. Merda pura esterilitzada, perfumada i embolicada en paper de plata.
1: Una descripció barata. Potser sí que per aquests mons de Déu algun cop he hagut de saludar i somriure amb més fàstic que ganes. Però juro que també hi he deixat la pell, sense por, sense pensar-m'hi i sense penedir-me'n després. Aquella primavera i aquell estiu que les dues sabeu, vaig aprendre que les persones estem soles. Un gran descobriment. I així vaig tirant, endavant, més lluny cada vegada, jo i el meu teatre, fins on he pogut arribar. I no em queixo d'on he arribat.
3: Mentrestant, jo em quedava a la meva ciutat provinciana, treballant a la seva mida i potser creixent amb ella, representant obretes que no parlaven de déus i d'herois. Veus? No he tingut amants, però ara m'adono que mai no m'he quedat sola.
1: Santa innocència. Sempre estem sols.
2: Noies, sospito que no fareu l'obra juntes. Era d'esperar. Quina llàstima.
1: És tard, me'n vaig. On he deixat la bossa?
2: Un moment. Jo encara no he parlat de mi i de la meva esplèndida carrera. Seré breu perquè estic cansada i perquè cap de les dues no em durà la contrària. La meva estupenda carrera. Aleshores, abans d'aquell final de primavera que deia la Glòria, pensava ser actriu. Ho pensàvem totes quatre, nosaltres tres i ella. Però l'estiu es va fondre i jo vaig anar a parar al doblatge. I m'hi vaig quedar. Dono la meva veu a una actriu de debò, canvio el seu idioma pel meu, procuro fer-ho bé. Sóc una gran professional. També dirigeixo les veus que doblaran altres actors i altres actrius. També procuro fer-ho bé. Vosaltres podeu barallar-vos. Podeu discutir sobre quina de les dues ha tingut més nits triomfals. Però tot passarà. I també el record de les obres petites o grans que heu representat. Per què no us tranquil·litzeu? Vinga, deixeu que corri una mica el temps i, posats a dir, fins i tot Shakespeare desapareixerà. Parlant d'una altra cosa. Saps què diuen de tu, Glòria? Que ets frígida. I saps què diuen de tu, Assumpta? Que has anat passant per damunt dels cadàvers de tothom que se't posava pel mig. Ara us en podeu anar. Bona nit.

0: Ens trobem a casa de la Glòria Marc. És el dia i el moment de l'entrevista amb la noia estudiant de teatre que vol saber coses de l'actriu Empar Rivera. La Glòria dona la benvinguda a la noia.
1: Passa, passa i seu.
2: Tingui aquestes flors.
1: Per mi? Per què ho has fet? Són precioses. No les havies de dur.
2: Se m'ha acudit comprar-les al darrer moment. Un rampell, pensat i fet.
1: Les deixaré aquí i podrem mirar-les mentre parlem. Què voldràs prendre?
2: De moment res.
1: No puc oferir gaire varietat. Aquest pis és un desastre. Com es presenta la prova del paper?
2: Encara no han començat. Al final diu que seran dues.
1: Dues aspirants al paper o dues proves?
2: Dues proves. D'aspirants en som...
1: Quatre.
2: Se'n recorda?
1: Conec el director. Una vegada vaig estar a punt de cridar-lo perquè em dirigís. No és un cavall de raça, però tampoc una mula de càrrega. I entre els directors més aviat abunden les mules.
2: Hi ha hagut direccions seves que no m'han desagradat.
1: Ell ho sap, que m'has vingut a veure?
2: No, quina vergonya, no li ho diria pas.
1: Sí que ho sap.
2: No, no.
1: Li ho vaig dir jo.
2: Què?
1: Va venir a veure el meu recital i després es va quedar a saludar-me. Em va explicar en què estava ficat i jo li vaig fer saber que una de les noietes que ha seleccionat pel paper protagonista s'havia citat amb mi perquè li expliqués coses del personatge.
2: I ell com s'ho va prendre?
1: No ets la seva favorita, però em va demanar que t'observés i que després li doni la meva opinió sobre tu.
2: Em sembla que me'n vaig.
1: I ara? Vas vèncer la vergonya per demanar-me una entrevista i quan l'has aconseguida te n'aniràs?
2: És que... ho sento. És que...
1: És que la situació ha canviat.
2: Sí.
1: Ha canviat per millorar. Ara hi ha uns altres ulls que et miren. Vas dir que eres bona?
2: Amb vostè no he vingut a fer una prova.
1: Deixa'l vostè. Quina mania. De tu. Ningú no t'ha dit que hagis de fer cap prova. Sóc jo la que estic a prova. Ets tu la que has de xuclar de mi. Els meus records de l'Empar Rivera... No els vols escoltar?
2: Sí.
1: Oblida les proves. No tenen perquè ser l'oportunitat de la teva vida.
2: No em dóna facilitats per oblidar-les.
1: Quatre aspirants.
2: Sí.
1: No t'amoïnis més i pregunta. El que vulguis.
2: Ara voldria un whisky, si pot ser.
1: Tinc whisky. Gel?
2: Tres glaçons.
1: Naturalment.

0: Empar Rivera. Jo volia ser actriu i ella em va donar la primera gran empenta. Les empentes són perilloses, poden fer caure, però diuen que amb aquella jo vaig volar.
1: Amb el paper d'Ifigènia.
0: Amb el paper d'Ifigènia.
1: Devia ser una gran nit.
0: Només en recordo moments.
1: I després d'allò, la Rivera et va seguir ajudant?
0: Va morir de seguida, mesos després, a la ciutat on havia nascut, a casa del seu germà. Vaig agafar el tren i vaig córrer a l'enterrament. Una gentada. Presidien el dol les autoritats i el germà, l'Enric Rivera, un actor tan o més important que ella.
1: Els havia vist treballar junts algun cop?
0: Dues vegades, em penso. Abans no entrés a l'escola del teatre.
1: Et van agradar.
0: Vaig sentir l'obligació de quedar enlluernada. Era la parella d'actors més prestigiosa de l'època. Després, durant un temps, vaig dubtar de si m'havien agradat realment. I quan la vaig

0: casa.
1: Ara m'agrades. Vaig ingressar a l'escola del teatre plena d'il·lusions. I el que vaig rebre va ser una decepció total.
0: A mi també em va passar.
1: Però no importa, s'ha de resistir.
0: Sí, aprens que has de resistir.
1: Hi ha poques il·lusions que es corresponguin al somni que t'has fet. De tota manera, al meu temps, la situació era catastròfica. Aules llardoses, professors plens de caspa, teranyines i grandiloquència sense contingut. Llavors, de sobte, a segon curs, va aparèixer ella, l'Empar Rivera, un monstre sagrat que es dignava venir a comunicar-nos la seva saviesa.
0: I què?
1: Els alumnes més inquiets la vam rebre amb total escepticisme. Teníem al davant un diplodocus que amb el seu germà havia rebut tots els reconeixements oficials i que el millor que podia fer era morir-se i deixar-nos els escenaris a nosaltres.
0: I van començar les classes.
1: Sí. La nostra sorpresa va ser que aquella vella, arrugada i maquillada, ens entenia com ningú ens havia entès abans. Ens proporcionava un impuls que ningú no ens havia donat abans. Per nosaltres va ser tornar a descobrir el teatre.
0: Tant com això?
1: L'hauries d'haver vist, plena de curiositat, demanant-nos d'on veníem i on volíem arribar. No eren classes convencionals. Ens va voler conèixer. De sobte ens trobàvem parlant de teatre, de l'antic i del modern, i de cop i volta, sense transició, es tirava el braç en un moviment que era com si escombrés la nostra xerrameca, i en el silenci sobtat començava a recitar el seu repertori. Una veu ronca, almenys aleshores. Una veu que deixava caure com plom cada paraula. Avançava, avançava, i amb un grinyol s'interrompia de sobte i deia que no s'havia de recitar així, que necessitava una veu jove. I semblava buscar entre nosaltres. Assenyalava qualsevol de nosaltres. Ens posava un text a les mans. Ens empenyia i es remugava. S'ha acabat, s'ha acabat. Ets tu qui ha de dir aquestes paraules. Som per la teva veu aquestes frases d'amor.
0: Mai ningú no m'ha ensenyat així.
1: No era una manera ortodoxa d'ensenyar. Era passió pura, res més. I nosaltres la necessitàvem.
0: Com s'ho combinava per actuar als teatres i no deixar les vostres classes?
1: No, no, no ho has entès. La Rivera s'havia retirat. Ja no actuava. Havia decidit que prou. Aleshores li van oferir les classes de l'escola. I va acceptar. Saps? Només hi va ser dos cursos.
0: Sí, ho vaig llegir als anuaris de l'escola.
1: Només els nostres dos cursos. Ningú no l'havia tingut abans i ningú no la va tenir després. Vam ser unes privilegiades, les seves úniques alumnes.
0: Hi havia l'Assumpta Roca, també.
1: I d'altres, un curs molt bo. Arribat un moment, la relació entre ell i nosaltres va traspassar les parets de l'escola. Ens rebia a casa seva, parlàvem durant hores, ens ensenyava records, fotografies, caricatures, retalls de diari, objectes estimats. Hi havia un teatret antic que havien construït expressament per ella. Una joguina preciosa. Saps què vull dir?
0: En tinc un.
1: No crec que sigui com aquell. No hi faltava cap detall d'un teatret de debò. Porpra, blau i or. Era una delícia.
0: Porpra, blau i or.
1: Podria parlar-te de tantes coses boniques i curioses allà a casa seva. Miràvem, remenàvem, preguntàvem, i de sobte ella se n'atipava i ens obligava a cantar, a recitar. Considero un privilegi haver pogut viure aquells dies, l'edat d'or. Finalment, quan el nostre tercer curs, segon amb ella, acabava, cap al final de la primavera, un vespre, també a casa seva, també després de sopar, ens va dir que abandonava, que prou, que adeu-siau, que el teatre se li havia acabat. Només va utilitzar aquestes mateixes paraules. Només li quedava donar-nos una darrera mostra del seu afecte. Dirigiria Ifigènia, una de les primeres obres que ell havia representat de joveneta, i la protagonista seria una de nosaltres quatre.
0: Quatre? Tan sols hi havia quatre noies al curs?
1: No, què dius? Si hi eren moltes més dones que homes.
0: Doncs per què quatre?
1: T'ho explico. Les quatre. D'aquella promoció, qui destacava de debò érem nosaltres quatre. Quatre aprenents d'actriu que anàvem juntes per tot arreu i que, segons la Rivera, érem les que donàvem to al curs.

0: No puc ser modesta. Va ser per nosaltres quatre que la Ribera, malgrat el seu cansament, va continuar impartint classes un segon curs. Nosaltres l'havíem trobat a ella, però ella ens havia trobat a nosaltres.
1: Però les anades a casa seva, els sopars, les vetllades fins la matinada...
0: Amb excepcions, estaven reservades a nosaltres quatre. L'Anna, l'Assumpta, la Maria i jo. A què et pensaves? Tots els alumnes del curs sopant a casa de l'Empar Ribera?
1: L'Assumpta Roca?
0: Sí.
1: I Maria, potser Maria Caminal.
0: Com saps el seu nom?
1: Crec que es dedica al doblatge.
0: Estàs ben informada. Una noia encantadora.
1: La quarta, Anna, aquesta no sé qui és.
0: Anna va morir. I tinc un deute. La Ribera ens havia educat. Ens havia inculcat una ètica del teatre. Una manera d'entendre el teatre, que no era cap religió, però sí una manera de pensar i de viure. Per expressar-ho, va voler dirigir Ifigènia Àulida. Tenia ocasió de tornar a formar companyia i li havien ofert un teatre a l'aire lliure. Aquell estiu, una de nosaltres quatre seria Ifigènia.
1: Va ser vostè?
0: No, no, espera. La Ribera dubtava. Volia una Ifigènia especial, la seva Ifigènia. Ja ho saps, el rei que vol anar-se'n a la guerra, una guerra justa, i el vent que no arriba, que no permet salpar les naus, fins que els déus parlen. A fi que els vaixells puguin emprendre el camí, cal un sacrifici, el de la filla del rei, el d'Ifigènia. Ifigènia se sacrifica pel bé comú. És immolada, i el vent infla finalment les veles que aniran a Troia. El bé comú està per damunt del bé d'una sola persona. Ifigènia havia d'avançar serena cap al sacrifici. Quina de nosaltres donaria amb millors matisos aquesta acceptació? Suposo que li va costar decidir-se i va escollir l'Anna.
1: Va ser tu?
0: Més tard, 15 dies abans d'estrenar, Anna es va posar malalta. Va haver de deixar el paper. T'atreveixes? Em va preguntar la Ribera. M'ho preguntava, i la seva cara no era afable. Era una cara exasperada, però plena de determinació. Vaig dir que sí. La nit de l'estrena. Les grades plenes. La túnica que en Pat Ribera m'ajudava a ajustar. Els seus ulls fixats en mi, vigilant-me. I després, al darrer moment, de nou la pregunta. T'atreveixes? Vaig fer que sí amb el cap i vaig sortir a escena. Hi ha un llibre? On és? Ha de ser un d'aquests. Aquí, mira. Se m'ha mig oblidat. Aquí. Escolta. Mare, hi he pensat. I escolta el que se m'ha acudit. Això és cap al final de la tragèdia. Mare, hi he pensat. Aquesta veu meva ja no és la veu d'Ifigènia. Provo-t'ho, recito.
1: Jo no.
0: Sí, intento, et serà fàcil.
1: No sé, no puc.
0: Davant la Ribera no es podia dir que no. Vols saber coses de la Ribera? Doncs mira, era perillós dir-li que no. Tu ho llegeix. Imagina aquella nit. Te l'explicaré. Tu ho llegeix. Mare, hi he pensat i escolta el que se m'ha acudit. Té el llibre.
1: Bé... Mare, hi he pensat i escolta el que se m'ha acudit.
0: Més alt.
1: Han decidit que mori i jo vull morir. Gloriosament, apartant del meu pas la covardia.
0: Apartant del meu pas la covardia. Sentia la presència de la Ribera, amatent, abraçant-me i empenyent-me amb la mirada. Continua, no t'aturis.
1: Ho has d'entendre, mare. Sé el que em dic. Grècia sencera, tan poderosa, té posats els ulls en mi... Depèn de mi que la flota pugui marxar, que els troians siguin vençuts, que en un futur els bàrbars no puguin tornar a forçar i raptar més dones de Grècia, la nostra estimada terra.
0: I llavors, potser vaig alçar el cap, no me'n recordo. Potser vaig contemplar el públic per primera vegada a la meva vida. Potser vaig entreveure les seves ombres. Potser vaig intuir que ells eren l'enemic que calia vèncer.
1: Tot això és el que aconsegueixo morint. Aquesta és la meva recompensa per haver retornat a Grècia la seva llibertat. I seré feliç.
0: Seré feliç.
1: No estaria bé que ara estimés massa la vida. No sóc teva mare, sóc dels grecs.
0: Una certa arrogància. Posi una certa arrogància. Era innocent, però ara també era arrogant i havia de vèncer el meu enemic, les ombres d'allí davant, i només em sostenia una altra ombra, la de la Ribera, vigilant-me allí darrere com un gos fidel, però perillós.
1: Tots aquests homes, tot l'exèrcit s'aventurarà a batre's i a morir pel seu país. I vols que sigui la meva vida, aquesta petita vida meva, la que ho arribi a impedir? Què els respondré si em pregunten? Què els respondràs si et pregunten a tu?
0: Nervi, nervi. No volia ni un de dos. Aquells fills de puta que havien pagat per veure'm, esforçar-me i patir, que em miraven sense cap pietat, només pendents de si jo era digne dels 4 diners que havien pagat per la seva entrada, tots ells havien de callar i sotmetre's a les meves paraules.
1: Si un Déu vol el meu cos, penses que jo em posaré en contra del seu diví desig? No.
0: No, no, no.
1: Ofreno la meva sang als grecs. Immoleu-me i aneu a Troia. En la mort trobaré les meves bodes, els meus fills, el meu triomf. Que Grècia sotmeti als bàrbars i que recordi que a mi m'ho deu, que és per mi que ella serà lliure, que és per mi que els bàrbars seran esclaus. Ja està.
0: No, no estava. Encara intervenia unes quantes vegades i finalment acabava amb aquell crit. Adéu, llum, que jo estimava! Les darreres paraules abans del sacrifici. Vaig sortir d'escena. La Ribera em va agafar pel braç i només em va dir «Bé». I aleshores, a les grades, els porcs que hi seien es van posar a aplaudir.
1: Ho he fet bé?
0: I l'instint, les ganes, la ràbia em van impulsar a sortir a saludar, a comprovar si realment havia guanyat. Però si vols saber com era la Ribera, et diré que em va retenir. Em va agafar el braç i em va retenir. Va dir-me que esperin. Has d'aprendre a ser més puta que no pas ells.
1: Senyora Marc, com ho he fet?
0: Només 2 o 3 segons. I em va deixar anar. I em va fer que ara sí. I vaig sortir. I els aplaudiments van créixer. I jo vaig pensar. Ja us tinc.
1: Ho he fet bé.
0: I vaig saludar per primer cop a la vida. I vaig saber que de debò era actriu. Allò havia estat al principi i el joc no ha parat mai més. En Pat Ribera va morir i vaig anar al seu enterrament i vaig deixar-li unes roses que es van confondre entre tants rams com hi havia i vaig pensar «Gràcies i adéu, en Pat Ribera». No he deixat mai més de treballar als escenaris fins avui. De tant en tant, algun imbècil encara pretén que jo sóc la continuació d'en Pat Ribera. De cap manera. En Pat Ribera era gran i jo sóc Glòria Marc.
1: Digue-m'ho, com ho he fet?

0: canvi de domicili i canvi de protagonista. Ara li toca a l'Assumpta Roca atendre i contestar a la curiositat de la noia estudiant de teatre. La trobada es produeix a casa de l'Assumpta Roca.
1: Passa, passa i seu.
2: Tingui, per vostè.
3: Què fas, dur-me flors? Et penses que sóc la reina d'Anglaterra?
2: Se m'ha acudit comprar-les al darrer moment. Un rampell, pensat i fet.
3: Gerros bonics per posar-les, no me'n falten. No fan gaire olor. Avui dia tot és plàstic camuflat.
2: Són naturals.
3: Ja ho sé, nena. Precioses. Què vols prendre?
2: De moment, res.
3: Hi ha de tot i força. I si no, ho fem anar a buscar.
2: Té una casa molt bonica.
3: Ho serà. De mica en mica, algun dia, sí, ho serà. La preparo per quan tindré 70 anys. Ja has fet la prova del paper?
2: La primera. N'hi ha d'haver una segona. No ho sé, veurem. És molt difícil. Això que et comparin amb les altres, i potser si donessin més estona...
3: Ah, ja te'n sortiràs. I si no aquesta vegada, la pròxima. Però bé, no figura que m'has de preguntar no sé què sobre la Ribera? T'adverteixo que tinc mala memòria. I a més, hi ha detalls de la vida d'una que no interessen ningú, però vaja, tu dispara.
2: No, ben senzill. Vostè va conèixer l'Empar Ribera.
3: Em prendria un whisky. No em vols pas també?
2: Potser sí.
3: Un whisky per tu?
2: No me'n posi tant.
3: Jo no n'hauria de prendre tant. Tres glaçonets. Quants en vols tu?
2: Tres, també.
3: Ai, mira, m'imita.
2: Sempre me'n poso tres.
3: Esclar que sí. On érem?
2: Que vostè va conèixer l'Empar Ribera.
3: Poc temps.
2: Tinc entès que la va tenir de mestra a l'escola del teatre.
3: Tracta'm de tu. Oi que em faràs aquest favor?
2: Ai, sí, gràcies.
3: La Ribera va ser professora meva dos cursos a l'escola, sí.
2: Quina mena de relació mantenia amb vostès? Amb tu?
3: Empar Ribera tenia el bec d'or. El teatre era un art sublim. Havíem de viure dedicades a dignificar el teatre. Fantàstica, una música celestial fantàstica. Però veuràs, la realitat és al carrer. No a les aules. Jo em vaig quedar sense pares i sort del meu germà gran, en Pau Descansi, que m'ajudava econòmicament tant com podia. Quan vaig acabar els estudis de teatre, que me'ls hauria pogut estalviar, acceptava agraïda qualsevol paper que em volguessin donar a les companyies professionals. Qualsevol. Em vaig curar definitivament d'espans el dia que em van contractar per un vodevil tronadíssim.
2: Però el teu record de la Ribera?
3: Ja hi arribarem, a la Ribera. Primer vull que et situïs. Mira, abans no atrapes un paper decent. A vegades t'has hagut d'empassar molta merda. Això amb sort. El teatre és un ofici duríssim. I bonic, també. Si no, no m'hi dedicaria. Mira, com que després vaig triomfar a la televisió, hauria pogut dir, aneu a fer punyetes, i m'hauria pogut dedicar només a la televisió. Però no, senyora, com al teatre, res. Vols més whisky?
2: No.
3: Ai, jo sí. N'he de prendre quan m'embalo. Ai, noia, sóc així. Ara parlarem de la Ribera. Què vols saber de la Ribera?
2: Diuen que de tota manera, la seva influència damunt de vostès...
3: Qui ho diu?
2: No ho sé, ho vaig sentir.
3: Abans de començar, la Ribera era lesbiana.
2: Què diu?
3: No, no passa res. Tot el meu respecte per les lesbianes. A vegades són millor companyia que un home. Ep, a mi no m'han tocat. Han volgut, però no m'han tocat. Jo sóc molt convencional.
2: Era lesbiana, segur?
3: La Ribera. Collons, l'únic home amb qui es va ficar al llit va ser el seu germà.
2: Què? Què vol dir? Quin germà?
3: El seu. Només en tenia un. El gran actor Enric Ribera. Formaven una parella magnífica. A l'escenari s'entenien de meravella. I al llit es veu que també.
2: Em deixa...
3: Desperta, filla. Si ho sap tothom. Fins hi ha una obra de teatre que explica aquest tendre amor entre dos germans actors... Suposo que no és la que tu vols fer.
2: No, ni de lluny, no. L'obra per la qual m'estan provant figura que passa a la primera joventut d'Empar Ribera, quan ella...
3: Sí, sí, molt bé. Mira, la Ribera era una bona pedagoga. Els seus alumnes ens queia la bava i ella ens estimava molt. S'hi trobava fantàsticament bé entre nosaltres. una gran pedagoga i una gran actriu i una gran lesbiana. Però com t'encauren les seves grapes? Els seus entusiasmes i les seves maniobres s'han d'entendre a partir del fet que li agradaven tant les dones com els nens els caramels. A l'escola, al meu curs, hi havia unes quantes noies que prometíem i ens va fer seves.
2: Què vol dir?
3: No, de moment res del que penses. Ens duia a casa seva, plena de fotos, d'objectes, de records.
2: No tenia un teatret porpra, or i blau com per jugar-hi?
3: Qui t'ho ha dit?
2: Ho vaig llegir no sé on. Em va cridar l'atenció. M'encanten els teatrets.
3: Aquell era especial. No n'he vist mai cap de semblant. I el taló, vermell, porpra, que dius tu. I l'extrem inferior tenia dibuixades dues inicials. E i R.
2: És clar, les inicials d'en Pare Rivera.
3: No sols d'ella. També les del seu germà, Enric Rivera. Les dels dos germans a la vegada. Dos noms i unes mateixes inicials. Dues persones que es fonen en una de sola. Ho captes, oi? Aquell teatret el va fer construir Enric Rivera per recordar sempre, discretament, el seu amor a la germana. Dues inicials damunt el símbol de l'art que acabava d'unir-los. Un teatret. Molt romàntic. Què et passa, nena? Que estàs badant? M'escoltes?
2: Perdó, sí.
3: Saps per què te'n parlo, d'aquell teatret? Havia de ser meu. Ella, la Rivera, me l'havia de donar. Una mena d'herència. Però la joguina no va arribar mai a les meves mans. No recordo què se'n va fer. Què més vols que t'expliqui? Segur que estàs esperant determinada informació amb candeletes.
2: Ja no sé quina. Me n'ha donat tanta...
3: Aturo el carro, si vols.
2: No, simplement no m'esperava. No esperava... No m'imaginava res del que estàs dient.
3: I no he acabat.
2: Sí, per favor, continua.
3: Les noies que prometíem al curs érem exactament quatre. Ens havíem de menjar el món. I la Rivera era la clau del món. Doncs vet aquí que la Rivera, abans de retirar-se definitivament del teatre, va voler dirigir una obra. Havia de ser el gran espectacle final. Ell havia actuat en moltes merdes, però, és clar, per retirar-se havia de donar la campanada. Va triar Ifigènia a Àulida i va decidir que una de nosaltres quatre seria Ifigènia. Era una mala bèstia.
2: Què va fer?
3: Va fingir que dubtava entre les quatre.
2: Tenia presa la decisió des del principi.
3: Per descomptat. Una de nosaltres s'havia convertit en la seva fulana. Anna. Es deia Anna. Pobra criatura. La va enlluernar. La va vampiritzar. Li va xuclar el cervell i se la va fotre al llit.
2: Però si s'estimava...
3: Calla. Però què dius? Una noia de 20 anys, preciosa, plena d'il·lusions, amb una vida sencera per davant. I la vella mona pintada que la grapejava, que la porquejava, que s'estava morint. I no es resignava, no. No es resignava. Anna havia de ser forçosament Ifigènia. Molt bé. Era el regal de la Rivera a la seva puta. Un dia l'Anna em va agafar per l'esquena i em va assegurar santa innocència que la seva relació amb la mòmia egípcia no tenia res a veure amb la decisió de quina de nosaltres seria Ifigènia. S'ho creia. Puc jurar davant d'un tribunal que s'ho creia. Ai, què? Et servirà tot això per encarnar dalt de l'escenari la joventut plena d'esperança de l'exímia en Pare Rivera?
2: No ho sé.
3: Què cony vols que et serveixi? T'ho vaig avisar i mai no parlo per parlar. En fi, perdona si m'exalto.
2: No.
3: El meu principal pecat és que no callo, ni amb tu. Amb una desconeguda que demà xerrarà, qui voldrà escoltar-te les barbaritats que deixava anar a la Roca mentre s'emborratxava amb whisky.
2: Li juro que no ho sabrà ningú.
3: No juris en fals. No val la pena. No tens la culpa si sóc una xerraire. Em proposo tallar, quedar-me muda i al cap de 5 minuts ja hi torno a ser.
2: Estic reconeguda per la seva confiança. No penso abusar-ne.
3: Em vols tractar de tu?
2: Sí.
3: A la força no t'obligo.
2: Hi ha moments que me n'oblido.
3: Em veus gran i llunyana.
2: Vostè no és gran. Oh, ho sento.
3: Una dona gran que t'explica històries interessants de 1000 anys enrere. On érem? Ah, sí, ja tenim l'Anna començant a preparar-se per al gran esdeveniment. Aleshores, la Rivera, com que continuava estimant-nos molt, ens va convidar a un assaig. D'això se'n diu crueltat mental. hi vam anar, tu diràs. Silencioses, cohibides, ens vam situar en un racó mentre actors i actrius que sempre havíem criticat i admirat es movien sota la batuta de la Ribera. I l'Anna al mig ens va veure i ens va saludar de lluny. Després, concentrada, va començar a recitar el seu paper i a deambular per l'espai que figurava l'escena. Primer estava freda, la Ribera la va renyar. Després es va anar situant, va anar creixent. Jo, plena de l'enveja que pretenia no sentir, no m'ho volia creure. Creixia i creixia i, per un instant, va ser Ifigènia. Ho va aconseguir de debò. Uns dies després, o unes setmanes després, durant un altre assaig, aquest cop no hi érem, és clar, l'Anna, de sobte, va caure a terra com un sac. Es va desplomar. Corredisses. Que si un metge sí, que si un metge no. Quan començava a refer-se, la Ribera va demanar a la companyia que les deixés soles, a ella i a l'Anna. L'últim d'anar-se'n va sentir com la Ribera preguntava seca: aquest desmai què significa? I que l'Anna responia: no, no puc, no podré. La conversa a soles va durar més d'una hora. Després, l'Anna va anar-se'n sense saludar ningú. Tot se sap. L'Anna estava acollonida. Sentia damunt seu una responsabilitat que no podia sostenir. Va dir que deixava el paper. En lloc d'ajudar-la, aleshores, la Ribera la va massacrar. Li va dir que no era ningú i que mai no seria ningú, que estava acabada abans de començar. L'Anna, en aquella situació, no va buscar cap persona que l'ajudés, ni a nosaltres. Potser sentia vergonya i no es va atrevir. L'endemà o l'endemà passat va tenir l'accident.
2: Un accident? No es va posar malalta?
3: Un accident, és a dir, es va suïcidar.
2: No.
3: I tant que sí. Llavors... ai, llavors jo què sé, la memòria em falla en els detalls no essencials. Els assajos no es van suspendre. La Ribera va fer tractes amb la meva amiga Glòria Marc. Sí, la Glòria estava a l'alçada de la Ribera. Aquesta sí, freda i dura com una pedra. Va substituir l'Anna i se'n va sortir prou bé. Es va consagrar. Jo, durant anys, vaig anar fent minyones. Diuen que el teatre és una paràbola de la vida. Però en realitat no hi ha res de la vida que no sigui una paràbola de la vida.
2: M'ha deixat planxada. No sé què dir.
3: Jo interpretava minyones, participava en vagues, creia que el teatre havia d'educar a la col·lectivitat. Tantes i tantes collonades. Mira, no em puc queixar. He anat tirant i després de les minyones van venir papers millors. Però no em toca parlar de mi. Tu vols que parli de la Ribera. No sé què més explicar-te'n. Era bona. Avui no ens agradaria. Ara, a l'estil de la seva època, era molt bona. Alguna cosa més?
2: No, ja he abusat prou de tu.
3: Des que has entrat no dius res més que frases convencionals. Tanta por et faig.
2: Què va? Suposo que és timidesa.
3: Els actors som tímids. Encara et falta una prova per saber si et donaran el paper?
2: No me'l donaran.
3: Estàs convençuda que sí? I en què consisteixen aquestes punyeteres proves?
2: A la primera vaig haver de llegir el paper, que si de cas seria el meu en l'obra, sense haver vist abans el text, així, sortís el que sortís. A la segona he de recitar de memòria un fragment d'una peça triada per mi.
3: I quina peça has triat?
2: Ifigènia a Àulida.
3: Quina casualitat. Noia, ets una capsa de sorpreses.
2: Ja ho sé, que a Bust, que a tu no t'agraden les tragèdies.
3: I per què l'has triada?
2: M'agrada. Aquesta noia que accepta sacrificar-se pel destí del seu poble.
3: Què? Què dius?
2: És Ifigènia.
3: Ifigènia no accepta sacrificar-se pel destí del seu poble. D'on ho has tret, això?
2: De l'obra.
3: Ah, perdoni. Veig que ets una entesa. De manera que una escena de la Ifigènia, mira per on. Les tragèdies no m'entusiasmen, però aquesta me la sé de memòria. Ifigènia és una pobra criatura i el seu pare és un militar fill de puta que se'n vol anar amb el seu exèrcit a fotre els veïns i quedar-se al seu territori. Un fill de puta que, si convé, passa per damunt del cadàver de la seva filla. I ella, naturalment, el que vol és viure. Però d'això ni parlar-ne. I li omplen el cap, i ella se'l deixa omplir. I acaba anant a la mort com hi va un vedell. Però just abans que el ganivet li obri el coll, encara se li escapa del fons de l'ànima un crit desesperat. Adéu, llum que jo estimava. On guardo l'obra? Sí, sí, ha de ser per aquí. Per aquí, entre aquests llibres. Espera't. Sí, sí, sí, espera't. Aquí, aquí, aquí, espera't. Encara no. Ah, sí, ja el tinc. Ja el tinc. Ah, sí, mira. Mira. El que pensa Ifigènia ho diu ella mateixa, molt clar. Abans no la fotin. Mira aquí, llegeix.
2: No cal, sí, suposo que...
3: Llegeix i que jo t'escolti.
2: Si jo sabés parlar, oh pare...
3: Es dirigeix al cabró del seu pare per commoure'l i que no la mati.
2: Si jo tingués l'art de l'eloqüència, ara me'n serviria. Però el meu únic art només són les llàgrimes i és dels plors que em serviré.
3: No em sembla gaire contenta la mossa.
2: No em facis morir tan d'hora. La llum de la vida és dolça. No vull la foscor de la mort.
3: Mira, tu quines ganes té de sacrificar-se pel suposat destí del seu poble.
2: Vaig ser la teva primera filla. Vaig ser la primera que, asseguda als teus genolls, va rebre les teves festes. I em deies, un dia et veuré contenta i amb marit i em donaràs nets dignes de mi. I jo et responia, quan seràs un vell, t'acolliré dolçament al meu palau i així pagaré els afanys i les angúnies que vas patir per criar-me. De tot això que ens dèiem, jo bé me'n recordo. En canvi tu ho has oblidat i em vols matar.
3: Tu ho has oblidat i em vols matar. Més energia. Porta, dóna'm el llibre. Tens l'edat i la veu, però jo tinc l'energia. Per la mare que em va parir. Què hi tinc a veure jo amb la teva guerra? Oh, pare, si no et puc convèncer, dóna'm un bes i, almenys, mentre moriré, que em resti aquest record de tu. I ara es dirigeix al seu germà petit, que també hi és allà, badant. Germà, en poc pots ajudar-me, però amb el teu plor suplica al pare que la teva germana pugui viure. Mira el pare com et prega sense mots. Au, respecta'm, cabronàs. Això del cabronàs ho afegiria jo. Respecta'm i plany la meva joventut. Mira aquesta llum, pare. Pels homes és dolcíssima. El que hi ha sota la terra no és res de res. Foll és aquell que vol morir. Abans mil cops malviure, que no pas tenir una vella mort. Aquesta és Ifigènia, que no ens enredin. Qui t'ha enredat a tu? Fes-lo així i el paper és teu. Whisky?
2: Sí.

0: I per tancar el cercle, la noia estudiant de teatre va a la casa de Maria Caminal per continuar la recerca d'informació sobre la desapareguda Empar Rivera.
1: Passa, passa i seu.
2: Volia d'unes flors.
1: Quin acudit. Sort que no ho has fet.
2: He tingut un dia frenètic. Quan he volgut adonar-me'n, les botigues eren tancades.
1: A les dives se'ls duen flors. Jo no sabria com rebre-les. Què voldràs prendre?
2: De moment res. Oi que em vas dir que tractés de tu?
1: Espero que sí. Quan tens les proves pel paper de la Rivera?
2: Ahir va ser l'última.
1: Ja? I què?
2: Han de trucar-me per dir-me sí o no.
1: No he pogut ajudar-te. És igual. Tampoc no sé si t'hauria servit de gaire.
2: Sí que m'ajudaràs. Cas que em triïn a mi, per descomptat. Però si no em trien, també. Necessito algú que... Necessitaré que m'aconsellis.
1: Sí, dona, sí. Si puc, sí.
2: Ah, escolta, he donat el teu número de telèfon. T'importa?
1: En absolut.
2: L'ajudant de direcció. Si he passat la prova i no em troba a casa, em trucarà aquí.
1: Vaja, haver d'estar pendent del telèfon. Que empipador.
2: Sí, quin remei.
1: Jo també he de rebre una trucada, però la meva és del metge.
2: Problemes de salut?
1: M'han de dir el resultat d'unes proves. Bé, procurarem xerrar, distreure'ns i oblidar l'aparell. Saps què et dic? S'imposa que beguem. Encara que no en tinguem ganes, ja vindran.
2: Ben mirat, potser sí.
1: Què et sembla un whisky?
2: Un bon raig. I si pot ser, tres glaçons.
1: Tres per tu... i tres per mi. Parlem de l'Empar Rivera o l'engeguem a fer punyetes?
2: Jo voldria parlar-ne.
1: Doncs t'ho diràs. Pregunta.
2: Hi havia un teatret. Un teatret de colors roig, blau i or.
1: Com ho saps?
2: En tinc un de semblant. No te'n recordes? Va sortir a la nostra primera conversa.
1: El teatret de la Rivera?
2: El meu. I també un que vas tenir tu. El de la Rivera, crec que ella va dir que el regalaria a la Roca. Una mena d'herència, però després no...
1: Que la Rivera li va dir a l'Assumpta Roca que li regalaria el seu teatret? D'on ha sortit això? Ha estat l'Assumpta, oi? Has parlat amb l'Assumpta?
2: Sí.
1: Una mena d'herència? Però no la va cobrar, l'herència. Què més t'ha explicat l'Assumpta?
2: Et molesta que l'hagi vista?
1: Al contrari.
2: Si volia saber com era Empar Rivera, se'm va acudir unes persones que podrien informar-me. Tu, la Roca i, bé, i a més la Glòria Marc.
1: També t'ha concedit audiència aquesta?
2: Sí.
1: Fantàstic. Què més podria afegir jo que no t'hagin explicat elles?
2: Els records de l'una i de l'altra es mig contradiuen.
1: De debò? A veure, explica quins són aquests records contradictoris.
2: M'han arribat a desconcertar. En el fons no és ben bé que es contradiguin. Bé, en aparença sí, però en realitat... Totes dues estan d'acord que la Rivera era una gran actriu. Totes dues han evocat amb nostàlgia les vetllades que passava a casa seva un grup de quatre estudiantes privilegiades, les millors de la promoció. Per la Marc, allò va ser una experiència molt important de la seva vida. L'edat d'or, em va dir. Per la Roca, va ser una mena d'enganyifa... Però se li notava que també ho va passar molt bé.
1: Ho van passar molt bé.
2: Només que la Rivera no us duia, potser, a casa seva tan sols per amor al teatre. És així.
1: No ho sé. Continua.
2: Va fer es veu d'aquella noia, l'Anna, la seva amant. Després li va donar el paper d'Ifigènia, però li exigia cada vegada més, com si s'ho hagués exigit a ella mateixa. Diu la Roca que la noia potser hauria estat una bona Ifigènia si la Rivera no hagués arribat a paralitzar-la amb tantes exigències. Al final es va suïcidar, veritat.
1: Carai, quina novel·la.
2: No va ser així?
1: Primer acaba.
2: I llavors Glòria Marc va substituir la seva amiga morta.
1: Sí.
2: I aquest va ser el principi de la seva carrera.
1: Evidentment. I com va anar que Empar Rivera triés la Glòria per substituir l'Anna?
2: O pensava que era la millor o va ser la mateixa Glòria, l'única de vosaltres tres, que va tenir la sang freda d'oferir-se.
1: Em permets que doni la meva versió dels fets?
2: Me'n moro de ganes.
1: Potser sí que la Rivera va exigir a l'Anna més del que aquesta podia donar. L'estimava. Compte, ens estimava a totes quatre. Potser a l'Anna una miqueta més. Potser veia en ella la continuadora que estava buscant. En ella més que no pas en les altres. Però dubto que hi hagués relacions sexuals entre les dues. La Ribera va ser una dona molt dura, però també una sentimental. El teatret ho demostra.
2: El teatret? Per què?
1: Era potser l'objecte que més s'estimava. Li havia regalat al seu germà. El taló hi duia les inicials E i R.
2: Tu saps què se'n va fer del teatret?
1: Més que ningú. D'alguna manera, aquell teatre simbolitzava, amb els seus decorats, les seves figuretes, amb l'efecte de qui l'havia regalat. Amb tot això, per ella, aquell petit teatre simbolitzava el teatre en majúscules. I havia decidit regalar-lo a qui considerés que havia de ser la seva hereva. Ho havia dit moltes vegades. I ho va repetir després d'anunciar-nos que volia dirigir una Ifigènia i, a continuació, plegar per sempre. Com que més de massa dura, massa exigent, era sobretot, repeteixo, una norma sentimental, i com que tenia també un punt de cursi o de passada de moda i li agradaven els cops d'efecte, doncs, molt solemne, va dir-nos: no puc partir el teatre en quatre trossos. L'enviaré a una de vosaltres, i qui el rebi sabrà que és la meva Ifigènia.
2: Si ja havia decidit que el paper era per l'Anna.
1: Tu què saps?
2: La Roca n'estava convençuda.
1: A la Roca li deu agradar pensar que sí. Però fins que l'Anna no va rebre, efectivament, una gran capsa amb el teatre dintre, totes quatre vam estar uns dies amb l'aia al cor, abraçant-nos pels racons i jurant que sempre més seríem amigues, guanyés la que guanyés. I va guanyar l'Anna i la vaig envejar. No havia envejat mai d'aquella manera. I l'enveja no m'ha abandonat més.
2: Estàs bé, Maria?
1: M'he exaltat. No m'agrada exaltar-me. Van començar els assajos d'Ifigènia Àulida. En van veure un. L'Anna no acabava de trobar-se a si mateixa en el paper.
2: No va estar magnífica en aquell assaig?
1: Eren sessions de tempteig, però l'Anna hauria volgut sentir-se ja a la pell del personatge. Patia, s'impacientava. No sé com se n'hauria sortit. Potser molt bé, vés a saber. I llavors, de cop i volta, l'accident.
2: El suïcidi.
1: Deixa't de suïcidis. Un accident. Viatjava en cotxe amb altres persones de la companyia. Ella anava al darrere. La porta del seu cantó estava mal tancada. En un revolt, s'hi va arrepenjar massa, la porta es va obrir i ella va caure fora. Un cop de clatell contra l'asfalt i va morir instantàniament.
2: I si es va llançar ella mateixa?
1: Per què? No. L'existència no és un melodrama. La Glòria, l'Assumpta i jo, en saber-ho, ens vam trucar les unes a les altres, ens vam reunir i allò va ser la desesperació. El món s'enfonsava. I si la vida s'havia acabat per la nostra amiga, també s'havia acabat per nosaltres. No sé on érem, no sé a on ni a casa d'aquí. Ploràvem, ens estimàvem, ens sentíem unides i ens sentíem madures. Llavors, de sobte, es va obrir una porta i va aparèixer en Pat Ribera. Duia un gros embalum a les mans i primer no deia res i ens mirava. Nosaltres també vam callar. Va dir que els assajos de la Ifigènia no es podien interrompre i que l'estrena era al cap de 15 dies, que, evidentment, el paper havia de ser per a una de nosaltres tres, que no es veia amb ànims de tornar a triar i que decidíssim entre nosaltres qui se'l quedava. Es va alçar, feixuga, i va assenyalar l'embalum. És el teatret, va deixar anar. L'he recuperat de casa l'Anna. Ara, digueu-me qui se'l queda i sabré qui ha de començar a assajar Ifigènia aquesta mateixa tarda. I se'n va anar, arrossegava els peus.
2: Aquesta part de la història ni la Marc ni la Roca no me la van explicar.
1: Quina mala memòria. A totes ens falla. Has de perdonar-les. Quan vam quedar soles, jo vaig ser la primera a reaccionar. Que suspenguessin l'espectacle. Què s'havia cregut aquella bruixa? Aleshores, una de les dues, no recordo quina, va començar que l'obra s'estrenaria tant si volíem com si no. Nosaltres no érem ningú per impedir-ho. I reprendre el paper de l'Anna seria el millor homenatge que li podíem oferir. A partir d'un moment, parlaven totes dues a la vegada, trepitjant-se, completant l'una la frase que havia començat l'altra. Semblava que es llegien el pensament i es van posar perfectament d'acord. Després de donar-li voltes, la conclusió final va ser aquesta. Com que es tractava d'un honor al qual cap de les tres voldríem renunciar, no quedava altra solució que jugar-nos al teatret.
2: Jugar-vos-el? Entre vosaltres?
1: Sí. A parells o senars, a cara i creu. A una partida de cartes.
2: No hi havia cap més sortida?
1: Que dues es retiressin.
2: Ja, no n'hi havia cap.
1: Però jo no vaig jugar.
2: No? Per què?
1: No vaig voler jugar. Ella sí. Tu també hauries jugat.
2: No ho sé.
1: Ni ho sabrem. Van jugar-se al teatret a una partida i amb ell el paper d'Ifigènia. Ho van fer, vigilant-se els moviments, amb ulls brillants, desitjant que l'altre s'enfonsés, que desaparegués. Les grans amigues s'haurien assassinat per aquell paper. Glòria va guanyar i Assumpta va perdre. Aquesta part de la història no te la van explicar, però t'asseguro que la recorden. La recorden tan bé que mai no han treballat juntes. Mai no treballaran juntes. La Glòria i l'Assumpta volien exhibir el seu narcisisme impúdicament al teatre. La heroïna del teatre plora, es desespera. El seu amant l'ha deixada per sempre més. Però no està sola. Li queden els espectadors. La Glòria i l'Assumpta, passi el que passi, tenen sempre l'aplaudiment del públic.
2: La jutges a elles o a tots els actors?
1: Estic parlant de dues amigues meves. I saps què? Són bones actrius. Són molt bones actrius. I saps què més? Tant li fa el que pensen i el que esperen, per mesquí que sigui. La veritat és que, en definitiva, aconsegueixen el que la Ribera pretenia. Les seves interpretacions donen consol a l'espectador.
2: I tu?
1: Jo què? Jo no era una actriu de debò. Si ho hagués estat, també hauria intentat guanyar el teatret. Les odio i les estimo. Les admiro. I sobretot, abans t'ho deia, sé que s'envegen entre si, però jo infinitament més a elles. L'enveja no m'ha abandonat mai. Potser l'enveja té més força que la veritat. Potser, sense adonar-me'n, quan parlo d'elles, també menteixo. No cal que em facis més cas a mi que a elles. Les envejo. Les envejava ja tant aquell dia, mentre jugaven a sorts el paper d'Ifigènia, que vaig robar el teatret.
2: Tu?
1: Sí. Més tard vaig robar-lo. El teatret va desaparèixer i Glòria es va quedar sense. No sé si li va importar gaire.
2: Però tu no el tens.
1: No. Com ho saps?
2: Què em vas fer?
1: Em cremava les mans. No em pertanyia, però no podia ni volia tornar-lo. Durant uns anys vaig fer d'actriu. Trobava feina, anava tirant, però em faltava alguna cosa. No era prou mala puta per arribar a ser de debò una autèntica primera actriu. Vaig entrar en el món de doblatge, vaig anar deixant els escenaris. Llavors, un dia, vaig agafar el teatrí i me'l vaig malvendre.
2: Va ser aleshores, doncs, que els meus pares, jo era petita, el van comprar i me'l van regalar a mi.
1: A tu?
2: Si el meu no és aquell, almenys és igual al que l'Assumpta i tu m'heu descrit.
1: Taló vermell i unes inicials.
2: E-R.
1: Això té gràcia. Estigues segura que el paper de la Ribera serà per tu. Nena, estàs predestinada.
2: No te'n riguis.
1: No ho creus, també?
2: Sí. Des que he arribat, i ara encara amb més motiu, vull preguntar-te què he de fer amb el teatrí. I si el dugués a la Glòria Marc? Primer pensava que l'Assumpta Roca, però seria potser una acció justa que el tornés a la Marc. Ella el va guanyar.
1: És teu. Queda-te'l.
2: Segur?
1: Guarda'l. Recorda la seva història i sigues una gran, gran, gran actriu.
2: D'acord, està bé. Seré una gran actriu i jo també faré la Ifigènia Àulida.
1: Per descomptat.
2: Seré aquella noia que vol viure, que vol la llum, però que acaba acceptant el sacrifici, que acaba acceptant representar la innocència immolada.
1: Immolada, no? Al darrer moment de la peça veu un déu, o no sé qui, i se l'emporta pels aires. Va a parar a Tàurida, a un port de mar, on es converteix en sacerdotessa sanguinària que mata qualsevol estranger que arribi a la costa.
2: Això passa en una altra tragèdia.
1: En la seva continuació, escrita pel mateix autor. També aquesta és Ifigènia. Si algun dia has de personificar Ifigènia, per si de cas, no la facis innocent. Fes-la bé i n'hi haurà prou.
2: Però qui és Ifigènia?
1: Quan arribi el dia, seràs tu. Per cert, no ens han pres el whisky. Digui. Sí. Positiu, oi?
2: És per mi?
1: No, no, són el resultat de les meves anàlisis. Gràcies. Demà, si ens falta.
3: He's my life. The man who can leave.
2: Bones notícies.
1: No caldrà que m'operin. La metàstasi està massa avançada.

0: Tornem a ser a la sortida d'un escenari de teatre. L'Assumpta Roca està esperant. Se la veu commoguda. Alguna cosa ha passat. La Glòria Marc ha acabat la seva funció i deixa l'escenari tot dirigint-se als seus col·laboradors.
1: Fins demà. Us estimo. Bona nit a tothom.
2: Hola, Glòria. Com t'ho fas? No és cansat dir sempre el que convé dir i mai el que sents? Quan deixaràs de compondre el personatge? Deu ser un bon mètode. T'ha funcionat molt bé.

0: Les dues amigues callen i es miren. Volen endevinar què pensa cada una d'elles, o potser volen coincidir en el record de la seva amiga, Maria Caminal, que no ha pogut sobreviure a la malaltia.
1: Has anat a l'enterrament?
2: Ara en vinc.
1: Han arribat les flors que he enviat?
2: Eren les de més bon gust.
1: Maleïda funció de tarda. La Maria no ens va dir res.
2: Ens va donar una lliçó. L'encantava anar per la vida donant lliçons. I el monstre també.
1: Què hi fas aquí?
2: Vinc a emprenyar.
1: Quin honor.
2: Quan acabes?
1: Els recitals. 15 dies més i prou.
2: I després gira?
1: Ja ho veurem. Tinc mandra.
2: A la Maria la van ingressar a l'hospital fa una setmana. No va voler que visessin ningú. Es va negar a donar cap telèfon.
1: Fa molts anys vaig aprendre que si jo no m'ajudava, no m'ajudaria ningú. Me n'he sortit. Almenys no vaig predicant pel món. No sóc hipòcrita.
2: I frígida? No ets frígida?
1: No tots els homes que han passat pel meu llit m'han donat el mateix plaer. Algun no me n'ha donat gens.
2: Ja ho sabia, que no m'ajudaria ningú. Però no podia pensar que treballava sola. Per la meva carrera, i prou. Hi havia d'haver un projecte més ampli que tingués en compte altres coses i altra gent.
1: No em facis riure. Has passat per damunt de tants cadàvers com t'ha convingut.
2: Sempre ho he reconegut. Jo no em caso amb ningú. M'hi ajunto, però no m'hi caso. Això era passar per damunt dels cadàvers dels altres? Què deu ser millor? Morir primer o viure mentre van morint els altres?
1: Viure sempre és millor, estúpida. La Maria prometia molt. Però aviat es va veure que era una mala actriu.
2: Mediocre, més que res. Llavors no semblava tan dolenta.
1: No era actriu i punt. Li faltava sensibilitat.
2: No, això no.
1: Per la vida no ho dic, però pel teatre sí. Ja ho crec.
2: Què faré sense ella?
1: Nosaltres som millors.
2: Almenys hem anat més enllà. Tu amb els teus brams i jo intentant retratar la vida.
1: Deu ser molt difícil que et respectin per tota Europa només amb brams.
2: Estava perfectament satisfeta amb la meva carrera. Era la que triaria si tornés a néixer, fins avui. Quan feia minyones pensava, és igual. Un dia demostraré qui sóc i tots aquests que m'envolten i que ni em miren cauran de cul i es penediran de no haver-me fet cas. No comptava amb el monstre. He demostrat que sóc alguna cosa, potser, però els que m'envoltaven han desaparegut. Ja puc buscar-los. No hi són. Només fantasmes. No puc esperar que un fantasma caigui de cul. Ah, va venir una nena a preguntar-me coses de la Ribera.
1: A mi també.
2: Vaig xerrar, de tot i massa. Però de sobte em vaig adonar que no m'entenia. De debò. La nena, en el fons, no m'entenia. Li faltaven punts de referència. No sé com s'ho feia la Ribera per comunicar-se amb nosaltres.
1: Sabia que estava sola. Si haguessis triat estar-ne de sola, des del principi, com jo, ara no et vindria de nou. Suposo que tothom s'hi troba i cadascú es defensa com pot. Jo tinc el teatre.
2: I jo què? La merda?
1: Què sents quan es fa la llum i has de sortir a escena?
2: Què sentia? Terror. No hauria sortit.
1: Encara avui?
2: Encara l'última vegada que vaig actuar en un teatre. Més que mai.
1: Jo també. I és magnífic. El teu terror aquí, en aquesta banda de la llum. I la seva espera, escèptica o esperançada, a l'altra banda. L'espera dels cabrons que han pagat i em miren. Res no se m'ha gastat del sentiment del primer dia. Surto a la llum i vomito el meu terror. Vomito una història que va prenent forma a mesura que el terror es va convertint en paraules.
2: I si tenia sort, que la tenia sovint. Aquelles mirades a l'altra banda m'ajudaven a tirar del carro fins al final. Ah, però no són uns cabrons.
1: Però no tens defensa davant seu. I et poden fotre. Surto a la llum, vomito la meva història. Segurament m'aplaudeixen i continuo sola. Però, per què no? Alguna cosa he guanyat. El suficient per tirar endavant. Tu ho has dit.
2: El suficient per tirar del carro durant la representació. No després. Tu sí. Tu tens prou ànims i canvies el xon per un altre nòvio. Per descomptat. Si no, ja no series la Glòria Marc. Jo he perdut ja prou. No sé si tornaré a fer teatre.
1: Què? Però què dius?
2: Ja ho has sentit.
1: És una brometa, no?
2: No, no sé si en tornaré a fer. S'ha acabat. No en faré i a tu no t'importa.
1: Doncs a què has vingut aquí? Has vingut a dir-me que no faràs teatre, encara que sigui un assumpte que no m'importa? Suposo que si has vingut, era per algun motiu. Resulta que no és assumpte meu que no pensis fer més teatre, però en canvi, mira per on. Has vingut expressament per comunicar-m'ho.
2: He vingut a dir-te que desapareixo, que me'n vaig com els altres, que aquí et quedes. Tot l'escenari per tu sola, i que quan acabis i surtis te'n recordis d'apagar els llums. Darrere teu no queda ningú.
1: Ah, no, assumpte, això no m'ho fas.
2: I res més, per tant, passi-ho bé.
1: Això tu a mi no m'ho fas, espera.
2: Envia'm postals.
1: Espera, mala puta, espera, no estàs sola.
2: Com dius?
1: No estàs sola.
2: Ah, no? Per quina regla de tres no estic sola?
1: Perquè encara hi sóc jo.
2: Tu? I què?
1: Et necessito tant com em necessites. Vull saber que hi ets. Vull poder pensar cada vegada que surt una notícia meva als diaris que tu la llegeixes i que tu t'indignes. Vull poder tenir la sensació que t'estic guanyant la partida. Però també vull que em puguis fer mal. De tant en tant vull que em puguis ferir qualsevol declaració teva. Vull poder-me emprenyar amb el que penses i amb el que fas. Només tu em pots jutjar encara. I només jo et puc jutjar a tu. Quan no ens quedi ni això. Per això encara ens queda. Què més vols que digui? Maleïda siguis! Ho saps perfectament, ho saps perfectament. I maleïda siguis per sempre més.
2: Surt la tràgica. Què pretén insinuar a la senyora que li agrada tant la soledat i tot això?
1: Que no abandonaràs el teatre, que no ho permetré i que tu tampoc no vols abandonar-lo. Simplement estàs espantada. No t'atreveixes a demanar-me el que vols demanar-me i per això m'estàs fent xantatge. D'acord, no deixaràs el teatre perquè sortiràs a l'escenari amb mi.
2: Jo? Amb tu?
1: Ho hauré de repetir gaires vegades? No has vingut a dir-me que deixes el teatre. Has vingut a dir-me que treballaràs amb mi.
2: Oh, oh, oh. Oh, quina notícia, no me l'acabo de creure. De debò, potser que m'ho rumi. Actuaríem juntes?
1: Durant un temps, fins que la pell se'ns torni a endurir. Farem l'espectacle, l'Ibsen. Ibsen, et va bé, no?
2: Es troba a mig camí entre tu i jo.
1: Què, doncs?
2: No ens podrem entendre. Ens barallarem. Només veure't ja m'irrita. El contracte ha de dir que anem on anem hi haurà camerinos separats. Sí, farem l'espectacle. Gràcies.
1: Ves a fer punyetes.
2: Gràcies, mala bèstia. Gràcies.
1: Per què no donar una caritat a qui ho necessita?
2: Una caritat? Espera que surtin les crítiques.
1: Oh, segur que et deixaran millor a tu. Els agrada sorprendre el personal.
2: Qui no s'aconsola... Però hi ha d'haver un bon Borgman, si no, no.
1: La Maria estava convençuda que no arribaríem a treballar mai plegades.
2: I tenia raó. No ens haurà vist mai treballar plegades.
0: La conversa de les dues actrius es veu interrompuda per l'entrada de la noia estudiant de teatre. Arriba, com sempre, amb timidesa. Porta una gran capsa.
3: Perdó, he interromput la seva conversa.
2: Sí, però és igual.
3: No sabia que les trobaria juntes.
1: Venies a veure a mi?
3: Sí, potser millor trobar-les totes dues. És un moment trist, oi? Vaig conèixer la seva amiga Maria Caminal. No esperava que morís tan aviat.
2: Vols dir que no esperaves que es morís i punt?
3: Hi vaig parlar. M'ho va dir que havia de morir.
2: A tu?
3: Sí.
2: A tu?
1: A què has vingut, maca?
3: Duc un regal.
1: Un regal per mi?
3: Suposo que si de casa ha de ser per vostè. Però la senyora Roca també hi té algun dret.
1: Què és?
3: Un moment. Mirin, un teatret.
1: Un teatret vell?
2: Oh, calla. S'assembla molt al... Que no el veus? S'assembla al de la Ribera.
1: No pot ser.
3: Crec que ha de ser el de la Ribera.
1: D'on l'has tret?
3: L'he tingut sempre, des de petita.
2: Oh, deixa'm veure. Oh, mira, les inicials.
1: Ho és.
2: Valga'm Déu.
1: L'última cosa que esperava tornar a veure a la vida. Quin detall. Però ara és teu. No l'hauries de regalar.
3: He decidit que sí. He decidit que no hi tenia dret.
2: Són a la capsa les figuretes? Porta-les.
3: No les tinc. Es van perdre. Totes.
2: Doncs, de què serveix un teatre si no té figuretes?
1: Ja no és un teatre. Només un objecte. No pot ser, de cap manera. És teu. Un objecte preciós. La de records que ens desperta. Oi, Assumpta? Però si tu me'l regales a mi, jo te'l torno a regalar a tu. Vaig amunt i avall i se m'acabaria omplint de pols.
2: Ai, ja en té molta.
1: Millor que te'l quedis tu, nena. Imagina que és una herència.
3: Em pensava... I vostè no el vol tampoc?
2: Jo? No, no, moltes gràcies. I sense figuretes.
3: No l'havien desitjat molt, aquest teatret?
2: No recordo, sí.
1: Parles de tants anys enrere. No te'l podem pas prendre.
2: Jo me n'hauré d'anar.
1: Espera.
2: Com van els assajos?
3: Quins?
2: Els de l'obra de la Ribera, suposo.
3: Ah, és que no em van donar a mi el paper.
1: No.
2: Oh, quina llàstima.
1: Ai, sí, havia dit que parlaria amb el director. Quin cap. No t'amoïs.

0: Que jo vull la millor rèplica.
1: Molt bé, doncs les dues dones fan mutis.
0: Sense dir res.
1: Mortes de por, com sempre.
0: Si no se n'ha de tenir.
1: Començarem a parlar i ja seran nostres.
0: Te'n recordes? Quan et perdis en dins del desert de la tarda i te cedegui el blau de la mar tan llunyana, et sentiràs mirat per la meva mirada.
1: No, no, espera. Te'n vols anar? Si encara no clareja, si ha estat el rossinyol i no la losa el que et punxava la poruga orella. Creu-me, amor meu, ha estat el rossinyol. El rossinyol!
0: No, no, mira. S'hauria de produir el més gran dels miracles. I jo ja no hi crec, en miracles. Caldria que canviéssim fins al punt que la nostra unió es convertís en un veritable matrimoni. Adéu, Pam.
1: Adéu? Doncs... adéu, llum, que jo estimava.
0: Noia, no s'hi val? Aquesta no te la quedes tu sola.
1: Adéu, llum, que jo estimava.
2: Les dues actrius, animades per l'esperit de la interpretació, desapareixen, deixant la noia sola amb el seu teatret.
3: El teatret, és veritat, sense figuretes, per això vaig deixar de jugar-hi.
2: La noia encén un misto. L'acosta al teatret i cala foc. El teatret crema. El joc de flames crea llums i ombres animades a les parets. La noia se'l queda mirant. L'última cosa a cremar-se del teatret és el taló d'un vell color porpra. A l'angle inferior dret hi ha dibuixades, en or, dues inicials.

Acaben d'escoltar ER de Josep Maria Benet i Jornet. Ha estat interpretada per narrador Artur Mas, noia estudiant de teatre Núria Mas, Glòria Marc Montserrat Gavarró, Assumpta Roca Mireia Pons, Maria Caminal Núria Rubió. Registre de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas. Una producció de Teatre a la Ràdio, de Ràdio Molins de Rei.

Si són les dues, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze Safaja pel foc forestal que s'ha declarat al terme municipal. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat. Protecció Civil precisament ha enviat una alerta als mòbils d'aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres a bombers i 6 mitjans aeris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment el dret, on a hores d'ara hi ha la part més activa d'aquest foc. Prèviament s'han prioritzat les descàrregues del flanc esquerre que anava en direcció al municipi i la cua està ancorada a la carretera, que precisament també està tallada al trànsit. Precisament per aquest perill d'incendis es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat, precisament ja no pels incendis, sinó per la calor, 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb aquesta onada de calor. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides sobretot entre Ponent i l'Empordà. I repassem en successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I parlem en política, ja que el Ministeri d'Educació espanyol ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat en la franja del 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que és el que ja s'està aplicant a Catalunya. També recull els 22 de primària i els 25 a secundària que apareixen al projecte de la llei que s'està tramitant al Congrés. I passem en plana cultural, ja que les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça de forma exitosa el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i acabat la seva actuació amb el 7 de 9 en folre. En canvi, la colla joves Xiquets de Valls han tancat també una gran actuació amb el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
9: Aquest programa s'emet en segona audició.
10: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
11: Bona tarda, anem a començar el concert d'aquesta setmana i començarem amb música força antiga, música de Joseph Haydn. Aquesta música va ser composta l'any 1772. Escoltarem la sinfonia número 45 d'aquest compositor i és una sinfonia que té el títol de Els Adeus. I és que té una curiositat que val la pena explicar-la una mica. Haydn estava, diguem-ne, com a músic amb el seu príncep Nicolás, i estava de vacances en un lloc i es van portar aquest príncep, es van portar doncs, a Haydn i l'orquestra, que es composava de 25 músics. I van estar allà una temporada, esclar, no, la família estava lluny de tothom i les famílies es van quedar a casa i ells treballant per al príncep. I aquest príncep doncs, va tenir el caprici d'allargar doncs, de temps indefinit la seva estança en allà on es trobava, perquè es trobava molt bé. Els músics, lògicament, van començar-se a queixar perquè, esclar, tenien ganes d'anar a casa seva. I què va fer Haydn? Va fer una composició i al final és molt graciós perquè ja en el quart moviment d'aquesta sinfonia doncs va fer que cada instrument acabava abans que l'altre, diguem-ne, i a mesura que anaven acabant, doncs havien d'agafar, plegar la partitxela, apagar el llum i marxar. I així es van anar a fer-ho tots els músics fins que només al final van quedar Haydn i el concertino, que de fet eren els únics músics que podien estar allà en la família. Aleshores aquest príncep doncs va entendre la indirecta i se'n van tornar cadascú altra vegada aviat a casa seva. Per això se la coneix com la Sinfonia dels Adeus. Ara escoltarem aquesta sinfonia que ens l'oferirà l'orquestra del Festival Bàltic sota la direcció de Samuel Lipkov.

Acabem d'escoltar la sinfonia número 45 de Joseph Haydn, que també és titulada La Sinfonia dels Adeus, que ens l'ha ofert l'orquestra del Festival Bàltic sota la direcció de Samuel Lichkov. I ara acabarem aquest concert amb una música de la Sinfonia de les Joguines de Leopold Mozart. No ens confonguem. Leopold Mozart podríem dir que és el pare de la criatura, és el pare del Mozart, de l'Amadeus Mozart, que sempre més coneixem. És una sinfonia molt discreta, molt bonica, en el qual, sobretot, en aquella època hi havia aquelles joguines mecàniques i vol imitar aquests sorolls. Sentim aquesta sinfonia de Leopold Mozart que ens l'ofereix l'Orquestra de Cambra Jean-François Pillard.

0: I així, amb aquesta Simfonia de les Joguines, acaba el concert d'avui. Hem pogut escoltar aquesta sinfonia de Leopold Mozart que ens ha ofert l'orquestra de cambra Jean-François Pillard. Espero que els hi hagi agradat i, sobretot, la curiositat de la sinfonia que hem posat de Haydn, la Sinfonia dels Adeus.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze de Safaja, del municipi, i diverses un càmping i diverses cases esparcides pel terme municipal, pel foc forestal que s'ha declarat precisament en aquesta zona. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat, i Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de tot aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Per ara, la situació del foc és que els bombers estan prioritzant les tasques d'extinció a la part més activa, ubicada cap al flanc esquerre de l'incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i on es generen rodolaments. Hi ha unes 31 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aèris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment, com us dèiem, aquest flanc esquerre. A causa d'aquest incendi està tallada la BV-1341, precisament a Sant Quirze de Safaja. Segons dades provisionals d'agents rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 7 hectàrees de vegetació. Precisament per incendis com aquest, es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I en afectacions, seguim repassant que el servei de Rodalia s'ha estallat per una incidència en la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu mentre DIF treballa en una solució al problema. I en pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys, acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. Per una altra banda, aquesta nit de Sant Joan s'ha saldat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Encara en plana de successos, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic al concert que la banda va fer el dimarts a Vilassar, al Maresme. La banda explica que van decidir suspendre aquest espectacle després que l'acció reproduís fins a 3 vegades. I en plana cultural, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la festa major del municipi vellenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 a Amfolra, seguit del 4 de 9 net i el 7 de 9 a Amfolra, i la colla jove Xiquets de Valls han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 a Amfolra i Manilles. I avui a les 8 els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el 5è partit per intentar guanyar el títol de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa. No.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Aquest programa s'emet en segona audició.
4: Cantata, un forat del pany al passat. La cantata dels nens i les nenes de Molins de Rei, que parla de la nostra cultura, tradicions i valors.
5: La nostra cantata comença al Museu Municipal. Comença amb un passeig tranquil per gaudir del nostre patrimoni.
6: Caminant, observant, arribem a la porta del museu. Ens aturem i mirem pel forat del pany. Veiem la vila, les persones, la vida al carrer.
7: I com si es tractés del negatiu d'una fotografia, observem amb atenció i ens adonem que Molins de Rei és un museu en si mateix. És un museu a l'aire lliure.
5: Aquesta cantata ens convida a passejar i a gaudir dels nostres carrers, del nostre patrimoni i de la nostra gent.
6: Esperem que us agradi, que comenci l'espectacle.
8: En aquesta cançó volem fer un petit homenatge a tres dels edificis més característics de la vila. Aquests són la Pena i la Feda i el Foment.
5: D'aquests tres edificis tenim boniques històries i bonics records. Cal recordar que cadascun d'ells té més de 100 anys. Per tant, podem dir que més que edificis són monuments.

0: La cançó El Palau de Requesens parla d'uns dels espais més importants de la història de Molins de Rei. A través de la música, emprendrem un viatge per la història del Palau. Des del temps de màxima esplendor, quan la família Requesens n'omplia les sales de vida, fins al seu progressiu silenci i abandonament quan van deixar d'anar-hi. I descobrirem com les guerres en van acabar ferint els murs i la memòria.
1: Aquesta cançó, però, també ens parla del present i del futur, perquè després de reformar-lo, el Palau es convertirà en un museu molt important dedicat a l'art del Renaixement. Així, el Palau de nou tornarà a cobrar vida.

0: La següent cançó és Ella dorm sobre una pedra.
1: La cançó se centra en la imatge del monument a Margarida Xirú. Agafa aquest personatge com a referent i alhora com a excusa per poder mencionar a d'altres personatges destacats de la nostra història.

0: Ara cantarem una cançó que es titula El nostre pont.
1: Aquest pont ens ha ajudat a connectar el passat amb el present.
0: És un pont molt especial amb 15 arcades que ha vist passar moltes persones al llarg del temps.
1: Una història que forma part de tots nosaltres.
0: Aquest pont simbolitza la unió entre persones, idees, records.
1: Esperem que us agradi i gaudiu molt escoltant-la.
0: Amb tots
1: vosaltres, el nostre pont.

0: cançó que us cantarem a continuació es diu Què, qui, com, on, quan, per què. És una cançó en forma de lloc. A través de la combinació de preguntes i respostes anireu aprenent més particularitats de la nostra vila. Cada pregunta fa referència a algun element, personatge, com per exemple...
1: La pregunta que ens explica què van fer al canal de la Infanta, la pregunta qui ens parla del Bernat al Ferrer i la pregunta com ens explica el castell Ciuró.
2: La pregunta on es dona un detall de Canamatxer que potser encara no heu descobert. La pregunta quan ens fa una pinzellada del món industrial. La pregunta que us deixem que la el descobriu vosaltres mateixos. Estigueu ben atents que continueu endavant.

0: següent cançó és una crítica a les guerres, a totes les guerres, i com elles s'han deixat cicatrius a la nostra història. L'església o fins i tot el Palau de Requesens en són una mostra evident. Al carrer Verdaguer, a prop de la Fede, n'hi ha una casa on la seva façana conserva un forat per l'impacte d'un projectil de la Guerra Civil.
1: Aquesta cançó està inspirada en una imatge una mica impactant. Si passeu per davant d'aquella casa, podreu veure com un colom, que és el símbol de la pau, es refugia en aquell forat produït per la guerra.

0: cançó que cantarem a continuació es titula És Festa Major. La cançó parla de les nostres festes més emblemàtiques, la Festa Major i la Candelera.
1: A la tornada es parla sobre el bestiari, l'enxuscat, el cuc i el camell, dels gegants, en Miquel, la Montserrat, la Candelera i en Bernat, i finalment els dimonis, els diables i els matossers. Desitgem que us agradi.

0: cançó que cantarem ara és un resum de tota la cantata i surten gairebé tots els elements, afegint algun que no ha sortit abans, com el mercat, Sant Pere Romaní, Collserola, la Font de la Pujada, l'Església, etc.
1: Aquesta darrera cançó ens deixa el que potser és el missatge més important de la cantata. Per a Molins de Rei el més important són les persones i que les nenes i els nens tenen la clau del futur.

Dues paraules abans d'acabar, si us plau, un aplaudiment ben fort per tota la feina que han fet. Un cop més es fa evident de que la música és d'una de les eines pedagògiques més potents que tenim. Ha estat un plaer com a mestres gaudir de tot l'aprenentatge, no només de les cançons, sinó de la nostra tradició, patrimoni. Ha estat impressionant veure com s'obrien els ulls quan explicaves històries sobre la vila i ser conscients del nostre patrimoni, la nostra cultura. Trobo que és molt important i la música, com cap altra eina, disculpeu, soc músic, és una eina molt potent i aquí tenim el resultat. Moltíssimes gràcies a les famílies perquè heu estat darrere durant tot el procés, mirant el quadernet, llegint les cançons, cantant a casa. Molt especialment les gràcies a l'Ajuntament, alcalde, regidor, per confiar en aquest projecte que ja és el quart any, com hem dit abans, i el cinquè que fem cantata. Per acabar, per concloure l'acte, farem la repetició de la cançó de Festa Major, el final només.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. Segons precisament ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Zaera també ha subratllat que es manté el confinament preventiu a l'espera de l'evolució del foc i ha demanat a la població que s'informi d'aquesta evolució a través dels mitjans oficials. Per ara, l'incendi ha afectat 14 hectàrees. Precisament per incendis com aquests es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de comarques de Catalunya, de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament per veure l'evolució de les temperatures, que és precisament el que marca aquest Pla Alfa, repassem les properes hores, el temps i també de cara a demà. Lluís M. Pérez, bona tarda.
2: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, en molts casos tempestes amb força vent, i alguns núvols baixos o alguna boira i tot, en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Hi ha afectacions. El servei de Rodalies s'ha estallat per una incidència a la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu. I passem a cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi veienc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls, per la seva banda, han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en esports, avui a les 8, en bàsquet, caixa o faixa pel Barça, que juga el partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

Hola, hola, oïdors i oïdores de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Benvinguts a aquest especial que avui volem dedicar al crooner Michael Bublé, l'últim crooner, segons diuen els entesos. Recordeu que el Michael tenia com a referents uns crooners com Bing Crosby, Dean Martin, Frank Sinatra, Perry Como, Tony Bennett o el mateix Harry Connick Jr.

Michael Stephen Bublé va néixer a Burnaby, la Colúmbia Britànica, al Canadà, un 9 de setembre de 1975. És un cantant i actor canadenc. Les cançons de Bublé li han fet guanyar diversos premis, incloent-hi 3 premis Grammy i diversos Juno Awards. Els seus èxits obtinguts van arribar a unes modestes posicions en la llista dels Estats Units. El seu primer àlbum va arribar al top 10 d'una emissora de ràdio al Canadà i al Regne Unit. Però no va ser fins al 2005 quan va esdevenir tot un èxit comercial als Estats Units, amb el seu àlbum It's Time, del qual va vendre 8 milions de còpies. Michael també ha aparegut en la sèrie Rove en 4 ocasions. Està casat amb la model argentina Luisana Lopilato.

Els seus pares són Lewis Buble, un pescador de salmó, i la seva dona, Amber. Té dos germans petits, Crystal i Brandy. El seu interès per la música jazz grellà al voltant de l'edat de 5 anys, quan la seva família escoltava l'àlbum de White Christmas del Bing Crosby, quan era Nadal. El primer cop que la seva família va notar el seu talent musical va ser per Nadal, quan tenia 13 anys, i el van fer sentir cantant la frase «May your days be merry and bright», o sigui, més o menys en català, «que els teus dies siguin feliços i brillants», quan la família estava cantant la cançó «White Christmas».

Els seus primers compromisos com a cantant eren en clubs nocturns als 16 anys i eren facilitats pel seu avi italià Demetrio Santagà. L'avi de Bubble també cobrava per les seves classes de cant. Un dels seus instructors vocals era en Joseph Shorn. Bubble va créixer escoltant la col·lecció de discos de jazz del seu avi.

Unes paraules de Bublé del seu avi van ser: el meu avi va ser realment el meu millor amic. Va ser l'únic que li va obrir el món sencer de la música que semblava haver passat a la seva generació. Encara que m'agradi el rock and roll i la música moderna, el primer cop que va posar Mills Brothers va passar quelcom de màgic. La lletra era tan romàntica, la forma en què la cançó, res que havia de ser meva, era com veure un flash del meu futur davant meu. Volia ser cantant i sabia que aquella era la música que volia cantar.

Bublé en cap moment va parar de pensar que volia convertir-se en una estrella, però va admetre que ell probablement era l'únic que creia en el seu somni. Bublé va dir que mai va aprendre a llegir o escriure música. Als 18 anys va entrar en un concurs de talents locals i va

guanyar, però després de guanyar va ser desqualificat per ser menor d'edat. Després d'això, Delic va fer entrar Bublé a Canadian Youth Talent Search i va guanyar. Després d'això, Bublé li va demanar a Delic que fos el seu mànager, i així va ser durant els següents 7 anys. D'acord amb Delic, Bublé faria cada concert imaginable, incloent concursos de talent, convencions, creuers, centres comercials, salons d'hotel, bars, clubs, concerts, revistes musicals i fins i tot, ocasionalment, de Pare Noel.

Bé, fins aquí aquesta primera hora dedicada al crooner Michael Bublé. Què, us ha agradat, no? Canta molt bé el tio, canta molt bé. Ara ens anem a quatre recomanacions, a les notícies, i tornem d'aquí un momentet. No marxeu, fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els bombers segueixen optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. L'escoltem.
2: Mantenim de manera preventiva aquest confinament que hem anunciat a través de les alert i a través de les xarxes. La població ha d'estar informada mitjançant mitjans oficials sobre l'evolució d'aquest incendi, però tot i així ens mostrem optimistes en aquesta evolució i estem destinant tots els esforços per aquesta tarda a treballar per acabar d'estabilitzar aquest flanc esquerre cap, que és el que ens preocupa més.
1: Segons també ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Precisament es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis a 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I canviem de terç i parlem de política, perquè Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest dimecres a la tarda el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Gómez ha arribat als jutjats a la plaça de Castilla de Madrid poc abans de les 6 de la tarda i ha accedit directament a l'edifici pel garatge, ja que així ho ha sol·licitat per motius de seguretat. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li van posar precisament el jutge Peinado. I repassem successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut avui un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. I seguim en cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi Vallenc, per la diada de Sant Joan, el dia d'avui. La colla vella dels xiquets de Valls han portat a la plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I a partir de les 8 en bàsquet, caixa o faixa, avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: singer found out. A tango singer. Agustin Magaldi. Who has the distinction of being the first man to be of use to ever do arte.
1: Evita és un musical amb lletres de Tim Rice i música d'Andrew Lloyd Webber. Està basat en la vida de la líder política argentina Eva Perón, segona esposa del president de l'Argentina, Juan Domingo Perón. La història segueix la vida d'Evita, la seva carrera artística, l'ascens del poder, el seu treball de caritat, l'involucrament feminista i la seva mort jove.

Evita va estrenar-se al Prince Edward Theatre de Londres el 21 de juny de 1978, representant-se en 2.900 funcions. Estava protagonitzada per l'Elaine Page, que havia estat escollida entre un gran nombre d'aspirants, després que Julie Wellington no acceptés fer-lo. El Che va ser interpretat pel cantant pop David Essex i per on per Josh Ackland. La producció estava dirigida per Harold Prince.

A la seva crítica al Daily Sunday Times, Derek Jewell el va dir que l'espectacle era meravellós, descrivint la partitura de Lloyd Webber com a ambiciosa i una fusió sense paral·lel de l'experiència musical del segle XX, mentre que les lletres de Rice eren descrites com contundents i enginyoses.

El 25 de setembre de 1979, Evita s'estrenà al Broadway Theater, on es representà en 1.567 funcions fins al 26 de juny de 1983. Patti LuPone interpretava a Evita, amb Mandy Patinkin com a Che i Bob Gulton com a Perón. Igual que en la producció de Londres, estava dirigida per Harold Prince, amb coreografies de Larry Fuller.

La versió en castellà de Dita s'estrenà al Teatre Monumental de Madrid el 23 de desembre de 1980, dirigit per Jaime Azpilicueta, i amb la Paloma San Basilio com a Eva, el Patxi Andion com a Che i el Julio Catania com a Perón, Toni Landa com a Mangaldí i Montserrat Vega com a l'amant de Perón.

La cançó No llores por mi Argentina esdevingué tot un èxit, interpretat posteriorment per cantants com Nacha Guevara. La producció després va viatjar al Teatre Tívoli de Barcelona.

0: Poc després que s'estrenés al West End o a Broadway, ja es començava a treballar amb l'adaptació cinematogràfica del musical, que en un origen havia d'haver estat protagonitzada per Barbra Streisand o Liza Minnelli com a Eva, el Barry Gibb o Barry Manilow com a Che, i havia d'haver estat dirigida pel Ken Russell.
1: Dice are rolling, the knives are out. Would be

Però aquests plans mai no arribaren a bon port. I no va ser fins al 1996 que la producció teatral arribà a la pantalla gran, dirigida per Alan Parker, amb la Madonna com a Editha, Antonio Banderas com el Che i el Jonathan Pryce com a Perón. La pel·lícula va ser nominada a 5 premis de l'Acadèmia, guanyant el de millor cançó original.

Tot i que hi va haver produccions de gira en els anys 80 i 90, Evita no va tornar a West End fins gairebé 30 anys després de la seva estrena. Michael Grandage va dirigir una nova i audaç producció al Teatre Adelphi, en el que va introduir l'actriu argentina desconeguda al públic del Regne Unit, l'Helena Roger, en el paper principal.

La producció va trigar 6 anys a traslladar-se a Broadway. Roger va repetir la seva Eva en la producció i l'estrella del pop, Ricky Martin, va interpretar el Che. Aquesta vegada va rebre crítiques diverses. Va ser nominada al millor revival d'un musical, però Roger no va rebre cap gest de complicitat per la seva actuació.

Bé, fins aquí aquest ratet, aquesta estoneta amb vosaltres, que nosaltres ens hem passat molt bé. Esperem que vosaltres també ho hagis passat la mar de bé. Com diu amb aquesta versió de Noros por mi Argentina, la Nacha Guevara, no ploreu per nosaltres, no, no, perquè tornarem de seguida. Aviat tornarem. Ha estat un plaer. Fins aleshores, porteu-vos molt bé, eh? Apa, adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Un incendi crema des de primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers treballen per estabilitzar-lo amb 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Al centre de control hi tenim en Jordi Givert, dona conidenca. Bona tarda, Jordi, com està la situació ara mateix?
2: Bona tarda, doncs fins ara han cremat unes 14 hectàrees, la seva majoria de massa forestal. Un incendi que s'ha originat a tocar d'una parada d'autobús propera al càmping L'Illa d'aquesta localitat del Moianès i que, segons l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, hauria estat originat per una acció humana. Els agents rurals estan investigant, però tot apunta que podria ser una petard o bé una cigarreta mal apagada. A partir d'aquí, l'incendi ha provocat que s'hagi hagut de confinar tota la població del municipi per precaució i per agilitzar la feina dels bombers en extingir aquest incendi que, de moment, encara no està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi. Seguirem amb atenció l'evolució d'aquest incendi aquí des de la xarxa. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I seguim repassant afectacions, en aquest cas, que s'ha restablert la circulació a les línies R2, R2 Nord, R3 i R11, segons ha informat fonts de Renfe. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 estaven tallades entre Sants i Montcada i Reixac per una incidència a la infraestructura. Un cop recuperada la marxa dels combois, la freqüència de pas es recuperarà de forma progressiva. I parlem en clau cultural, i és que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major d'aquest mateix municipi, la diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls ha portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb un 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre, i la colla jove Xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, en bàsquet, caixa o faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. I ho fa a partir d'ara mateix. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci aquest cinquè partit. I l'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo. I fa poc han arribat a l'aeroport del Prat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
0: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Benvinguts, canalla. Si és que encara esteu una massa ressaques, comencem aquí un nou Generació Chic. Dic això dels ressaques perquè avui és un programa, home, o sigui, una mica... Si hi veu fer rebell de fins tard, no ho sé si heu dormit una mica a migdiada llarga i tot això. La qüestió és que avui, encara que sigui Sant Joan, aquí estem, els del Generació, per compartir una estona de música de la nostra, música que segur que va sonar moltíssimes rebelles ahir, per donar inici a aquest estiu que tantes ganes teníem d'estiu. Mare de Déu, senyor! Doncs ja el tenim aquí, ara sí que ja el tenim aquí, ara sí que ja no podem dir que volem l'estiu. No, no, ja el tenim, ja som a l'estiu. Doncs ara a gaudir-lo. A gaudir d'aquestes terrassetes, d'aquests vespres llargs, d'aquelles cerveses, aporta'm en una altra, no? I... Doncs tot això és l'estiu, el nostre estiu. L'estiu de la nostra generació, l'estiu que omplim amb música, música també d'aquella generació, eh? Que quan nosaltres érem joves també hi havia estiu i també els omplíem de música. Estius que s'omplen de festivals, de concerts, de festes majors. I per tant, de cançons que ens donen més festa que l'hivern, que home, ja ens agrada l'hivern també, però és més ensopidat. Mira, això de que es faci fosc aviat, aquestes coses, doncs, sempre tallen una mica el rotllo. I nosaltres no volem tallades de rotllo, nosaltres volem viure el dia les màximes hores possibles, si som aquí a la part de baix de tot d'Europa. No, aquí tenim més sol, més bon clima, podem viure al carrer, ja ho fem, ja ens agrada fer-ho. Doncs per què no? Per què no aprofitar tots aquests avantatges que tenim aquí i poder gaudir, doncs, això, que et deia, de les setes, dels amics, de les festes, de les revetlles, dels festivals, dels concerts, del que és viure l'estiu, les nits d'estiu, plenes de música, omplint de música absolutament la nostra vida, la banda sonora de la nostra vida, aquí, el Generació Chic. Avui amb un programa, doncs això, pels que veu anar a dormir tard i us heu llevat fa res, o perquè, com que te'l vas perdre, te l'has posat una mica més tard. El programa amb el que donem sortir de l'estiu, aquell estiu que ens... aquest estiu que, amb aquella música, que ens fa sentir sempre, sempre, per sempre joves, saps? Forever Young, que deien els Alphaville, aquells alemanys. Te'n recordes tu dels Alphaville? Comencem el programa d'avui, això, sentint-nos per sempre joves.

Una mica de representació del que em van dir del New Wave, que no només venia d'Anglaterra, sinó també d'Alemanya, amb els Alphaville, per exemple, i aquest Forever Young. De fet, em van dir també això, aquesta cançó va ser la que obria, la que donava títol també al seu àlbum de 1984, anomenat també així, Forever Young. I és com ens agrada fer que ens facin sentir, així de joves, per sempre més.

Va, que anem amb més coses. Mira, aquesta versió, aquesta cançó és l'original. Normalment escoltem la versió en directe, que té més canya, però anem a escoltar avui l'original, la del disc, des d'aquell... aquella gent que es deia en Sau i que ens deien que només ho faig per tu. Sí? Avui amb la versió original de l'àlbum, eh? No la del concert de mitjanit, sinó la versió d'estudi. Sau, només ho faig per tu.

0: nosaltres també podríem dir el mateix. Amb una tarda així, amb un vespre, aquests ressacosos, només ho fem per tu, de venir aquí a portar-te la música dels 80 i els dels 90. Nosaltres només ho fem per tu. Com el Sau des del per la porta de servei. Del 88 era aquell àlbum, eh? Després hi ha una versió molt més bèstia, la que et deia, del concert de mitjanit, més força, però aquesta volíem portar avui també la versió d'estudi, que també s'ha de tant en tant també s'ha de saber què és el que era l'original. Anem amb una gent que també tenen molta força. Les encertats són els Queen.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: I aquest I want to break free, em vull alliberar. Vull ser lliure. Lliure! Va, que ara ens posarem en modo ja més estiu, eh? Perquè volem a la part final volem fer-la així com molt estiuenca. De moment anem amb els Queen, aquest I want to break free de 1984, un àlbum que es deia The Works.

crit que de cara a l'estiu, doncs sempre té encara... Sí, l'ha de tenir tot l'any, evidentment, però a l'estiu... Això de voler ser lliure a l'estiu dona per ser molt, molt lliure i per fer molt de llibertinatge.

Sempre que posem una cançó de Queen ens ve la mateixa pregunta. Com pot ser, o què hauria sigut de Queen, què hauria sigut de les nostres vides, de la nostra música? Perquè si no ens hagués marxat en Mercury abans d'hora, segur que hauria sigut un d'aquells que hauria estat fent música fins als 400 anys, o jo què sé quants en podria haver viscut, el bo d'en Freddie Mercury. I want to break free. Anem amb un senyor que, déu-n'hi-do, a 450, no? Però 82 potser sí que els té. 82 anyets, el senyor Steve Miller aquí amb la seva banda i aquest Abracadabra.

Doncs sí, sí, el que et deia. Aquí fent màgia, fent una mica d'abracadabra i fent aparèixer la banda del senyor Steve Miller. Els Steve Miller Band es van crear com a banda, noi, no t'ho perdis, es van crear l'any 1967, eh? Des de Cisco, des de San Francisco. L'Steve Miller ara ja amb 82 anys. Ahí és anar, el xavalet. Una d'aquelles bandes, doncs això, de tota la vida. I mai millor dit, eh? Perquè aquesta banda ja funcionava quan alguns encara no havíem ni nascut, i em poso el primer. Així que imagina't els anys que fa que estan tocant. Diguem això, que 59 anyets ja. Abracadabra, la gran cançó dels Steve Miller Band. Ara anem a escoltar una altra en versió d'estudi. La primera, doncs, i no la del directe. Estem acostumats a sentir el directe de Ràdio Futura amb aquella escuela de calor. Avui anem a escoltar... Vinga, anem a escoltar la versió d'estudi. Que potser és això, a vegades els directes donen una mica més de força, però aquestes diu que són així com més pures.

0: Bé, un altre dels himnes, no? Un altre dels himnes de la nostra generació, aquesta Escuela de Calor, ara que iniciem aquest estiu. Doncs que vingui la calor, que ens agrada. Sobretot si és per compartir-la amb cançons com aquesta dels germans Auceron, de la banda dels Auceron, dels Radio Futura, i aquesta Escuela de Calor. L'Escuela de Calor, que no és la del directe, sinó és la versió que et deia, la versió d'estudi. Aquesta del 84. Guitarra Mercadet aquí i la bateria donant aquesta força bestial a aquesta Escuela de Calor dels Radio Futura. I aquesta és de les que et fa somiar, eh? És de les que et transporta. Ens transporta cap als 80, sí senyor. Mira, un altre. Un altre, que deixem que acabi bé. Un altre senyor italià que ens transporta és aquest Silva Pozzoli amb aquest Around My Dream. També de 1985. Estem molt a la banda aquesta del 85 avui, eh? I ja ho saps, aquí el Generació Chic. Va, deixarem que ens ho digui la Laia, això.
1: Generació Chic.
0: Ah, això mateix, sempre ho diu molt millor i queda molt més bonic si vas posant aquí veus, oi? Que no sigui només la meva, sempre, quin rotllo, sempre la meva. En Silver Pozzoli, des d'Itàlia, amb aquest Around My Dream, al voltant dels meus somnis. Tothom té somnis, somnis d'estiu. Els somnis d'estiu, esperem que quan arribem allà al setembre, doncs diguem que els has complert tots. Uns pot ser anar de vacances, altres pot ser vés a saber què et trobes aquestes vacances. Ai, aquells amors d'estiu! Ja saps que l'estiu per nosaltres és especial, també aquí al Generació. Avui, ara, mira, anem a fer... Ara anem a buscar quatre cançonetes d'aquestes que ens transporten a l'estiu i que són així com diuen fresques. De moment tirarem d'aquest italianet, de l'Italo Disco per excel·lència, Silver Pozzoli, amb aquest Around My Dream.

Mira, aquest és un dels cantants d'allò que se'n va dir Italo Disco, que no es va canviar el nom. Ell es diu Silver Pozzoli, així com n'hi ha altres que han canviat el nom mil vegades o s'han fet dir diferents noms per semblar artistes diferents, per tenir segells diferents, també. En Pozzoli no. Around My Dream és una de les...

Bé, d'un dels que, això, del que li tenim carinyo, què vols que et digui? Mira, i un altre que li tenim molt de carinyo, mira, sí, perquè nosaltres que aquí repartim carinyo per tothom. Però una de les veus, una de les figures, una de les icones dels primers dels 80, això és del 85, era un xavalet així com Roset, molt, molt maco, molt, molt forra carpetes, eh? D'aquests guaperes. Sembla ser un guapito de cara, que el van fer cantar i li van fer cantar coses com aquestes, des d'un àlbum que es deia Baila, tienes que bailar. Recordes? On hi havia una altra cançó, que és aquesta que estem escoltant ara, d'aquest senyor que li van fer anomenar-se Ivan, i que ens parlava del que és... Què? Saps el títol o no? Va, vinga, aposta, ràpid. Això, sí, home, sí, això és la fotonovela.

Ara són més de telenovel·les, eh? Però el 85 hi havia les fotonovel·les. De fet, no sé si recordes tu que hi havia aquelles fotonovel·les, dit així, exactament, eren això, doncs, en revistes, amb historietes, com si fossin els còmics, però amb fotos, més que no pas amb dibuixos. I d'aquestes fotonovel·les l'Ivan em va fer

Queda canya, ara sí, anem ja cap al final. Bueno, farem baixada, encara ens queda estona, però així hi ha molt de canya, molt, molt fort i molt d'estiu. Aquests són els Walks. Això es diu Right Between the Eyes. Justament aquí, enmig dels ulls, entre cella i cella, que ho teníem, això.

Aquests walks, una parelleta, són dos. Bé, no sé si eren parella o no. Però bé, pel que t'ho dic és que són dos nois. Un és anglès, l'altre és americà. I ens van portar aquest, sens dubte, va ser un dels seus grans èxits. Aquest Right Between the Eyes.

denunciava ara que sí, que ja en aquesta banda final del programa, que ara que anem avall, avall, avall, avall, ens hem de posar d'estiu sí o sí, perquè avui comencem l'estiu. Uns italians, va, què et sembla avui? Home, si comencem l'estiu, no ho podem dir aquí. No ens podem treure el Rigueira del cap, aquell... Què? Anem cap a Castelldefels o què?

Però no, ni eren germans ni res de tot això. Un sí que es deia Rigueira, era el de la veu, eh? Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Però en realitat es deien Stefano Righi i Stefano Rota. Que sí, es compartien allò. Però era, allò del Rigueira, doncs, eren pseudònims. Es van fer dir Rigueira, però no eren germans ni res de tot això. Ah, i ara, per què ve tot això del dir-te això dels Rigueira i Vamos a la Playa? Ah, sí, sí, sí. Clar, perquè te l'he presentat com més de dir Vamos a la Playa, t'he dit Vamos a Castelldefels. I que esteu aquí a la Casa Alta i m'ha dit, home, tio, una mica més de... No? Que Castelldefels ens l'estimem molt i tal, però que hi ha coses molt més xules. Hi ha playes guapes, guapes. Hi havia un senyor que es deia Sandy Marton que ens va voler acostar platges molt xules. I més que, a més de les seves platges maquíssimes, també la seva gent, eh? La gent d'Eivissa. Ai, Eivissa. No podem parlar d'estiu sense parlar d'Eivissa i no podem parlar d'Eivissa sense estiu.

El Sandy Martin cantant-nos a la gent d'Ibiza, aquest People from Ibiza. És un altre himne. Avui estem potents, eh? Doncs aquest senyor no era d'Ibiza, no, ni tampoc és italià, perquè tot i que soni així molt a l'època de l'Italo Disco, no era italià. Aquest arriba des de Zagreb, des de Croàcia, tot i que, de fet, quan ell neix a Zagreb, és allò encara és, en diuen, Iugoslàvia. Anem cap al final, ara sí? Generació... Sí. Paraules majors amb això, eh?

0: Doncs vinga, tots a volar una mica. I fly with you. Gigi D'Agostino amb aquell de Mug, tu just, per celebrar això que ja ha començat l'estiu i que tenim per davant tot això que dèiem, festivals, festes majors, festes, terrasses, de tot. Absolutament de tot. I per què no també fer la Mug, tu just. Això també, si pot ser a l'hivern, escolta. Endavant les atxes. Un d'aquells discjockeys que va desaparèixer per un tema de malaltia, però que va tornar fort i amb històries molt guapes. Gigi D'Agostino, des d'Itàlia, amb aquest Lamour Toujours, que s'ha convertit, sens dubte, en un dels himnes de totes les festes, eh? Aquests tardeos d'estiu, que ara sí que hi ha, van a saco paco. De totes les festes, boníssima aquesta per esvarar el personal. Nosaltres, amb aquest programa, volíem donar-li la benvinguda a l'estiu. La setmana que ve tornarem. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, eh?

Ràdio Molins de Rei presenta Teatre a la Ràdio. Avui els oferim ER de Josep Maria Benet i Jornet.

guerra serà interpretada d'acord amb el següent repartiment. Narrador, Artur Mas. Noia estudiant de teatre, Núria Mas. Glòria Marc, Montserrat Gavarró. Assumpta Roca, Mireia Pons. Maria Caminal, Núria Rubió. Registre de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas.

E.R., Empar Rivera, un nom mític en el món del teatre. Una intèrpret de les que marquen època i a la que es fa referència a totes les escoles de teatre. El mite d'Empar Rivera, E.R., ens acosta avui a la vivència i al coneixement que d'ella van tenir tres actrius modernes: Glòria Marc, Assumpta Roca i Maria Caminal. La trama d'aquesta ficció literària teatral la va escriure Josep Maria Benet i Jornet, un dels autors contemporanis més importants i més prolífics del teatre català, i comença precisament per l'interès que per l'actriu Empar Rivera, E.R., té una noia jove estudiant de teatre. Ella s'interessa pel personatge i busca aquells, a aquelles, que més coneixements li poden aportar. Concretament, les tres alumnes més destacades dels cursos que Empar Rivera va impartir a l'Escola del Teatre. Aquest és el planteig inicial de l'obra que va escriure Benet i Jornet. Naturalment, les enveges, les incomprensions, les diferents històries de la vida de cada una de les intèrprets mantenen viu i ric l'argument d'aquesta obra que avui els oferim en sessió de teatre a la ràdio.

0: Ens trobem a la sortida de l'escenari d'un teatre imaginari on una noia, molt jove, espera amb expectació l'aparició d'una de les seves actrius més admirades. Es tracta d'un estudiant de teatre i la coneixerem durant tota l'obra com la noia.
1: Quan era petita, em van regalar un teatret antic, de segona mà, de cartró, amb els seus decorats i amb unes figuretes que eren els personatges. I jugava sense cansar-me'n. Un dia el vaig dur a l'escola i no sé com els nens van perdre les figuretes. No hi vaig tornar a jugar.

0: Els aplaudiments donen a entendre que la representació s'ha acabat. La noia mira amb curiositat i amb certa preocupació el lloc per on sortirà d'escena l'actriu Glòria March, una dona madura, encara atractiva, que comença a creuar l'escenari amb pas segur i ràpid. S'atura un instant, es gira enrere i crida.
1: El focus que entri 4 segons abans. Ha quedat entès? Demà no alçarem taló sense haver-ho comprovat. Us estimo. Bona nit a tots.
2: Perdoni, senyora March.
1: Sí?
2: Em permet un instant?
1: Qui t'ha deixat entrar?
2: Voldria parlar un moment amb vostè.
1: Busques un autògraf?
2: No.
1: Quin descans. Almenys algú original. No t'ha agradat com actuava o no m'has vist actuar?
2: Sí, l'he vist. Glòria March és l'actriu més important que hi ha hagut a la nostra escena des del temps d'Empar Rivera.
1: Tant com això? Tu què saps? La Rivera va morir quan encara no devies haver nascut.
2: Vostè sí que la va conèixer, oi? Li voldria demanar una estona. El dia que digui, quan pugui.
1: Escolta, qui ets?
2: Faig tercer curs a l'escola del teatre. Vull ser actriu.
1: Ah, actriu vols ser. Ets bona?
2: Sí.
1: Celebro que no em surtis amb modèsties.
2: Li ho explicaré. Volen fer una obra sobre l'actriu Empar Rivera, sobre els seus començaments. El director va venir a l'escola del teatre per buscar-hi cares noves. Si pot ser, pensa en triar una desconeguda. Vostè sap com era la Rivera.
1: No la vaig conèixer als seus començaments. Vaig viure el seu final.
2: M'atreviria a demanar-li, si no pot ser, no pot ser, una entrevista, una estona, la que vostè digui, quan vostè vulgui, m'és igual.
1: Què vol saber?
2: Coses de la Rivera. Vostè me'n podria explicar. És que el director ha triat 4 possibles aspirants al paper, entre elles a mi. Ens vol veure en una prova. Una de nosaltres estrenaria l'obra. M'agradaria saber com era la Rivera per entendre-la millor.
1: Quantes aspirants? 4?
2: Sí.
1: 4. I només una que estrenarà l'espectacle. Has fet més teatre professional?
2: No.
1: Seria la primera vegada?
2: Sí.
1: No deixa de tenir gràcia.
2: No en té de gràcia gens. Vull preparar bé la prova. Per això, si vostè s'avingués a parlar una estona de la Rivera, ja ho sé, potser és una ximpleria. Potser no em serviria per treballar el personatge.
1: Sí que et pot servir. N'estic segura.
2: Em sap greu molestar-la, senyora March.
1: No serà fàcil. Em tenen crucificada amb compromisos que la meitat de les vegades no són res. Estupideses. Però miraré la gent a veure si trobo un forat. A veure... No. Aquí... No m'has dit què en penses del meu espectacle. Una aspirant a gran actriu. La mena de públic que em fa més por.
2: M'ha entusiasmat. La seva manera de passar d'un registre a l'altre... Com se li va acudir actuar sola, tot de monòlegs i fragments de personatges femenins dels grans autors?
1: Sóc una dona madura, oi? Hi ha quantitat d'obres que havia somiat representar algun dia i que ja no atraparé. Això ha estat la manera de recuperar-ne alguns. Abans no passi més temps i abans no em passi el moment. A veure si pots el dia que et diré. T'importaria que ens trobéssim a casa meva?
2: Al contrari, estava convençuda que m'hauria de dir que no... Moltes gràcies, senyora March.
1: Som companyes d'ofici. Tracta'm de tu. Empar Rivera va ser la millor. No n'hi havia cap que se li pogués comparar. Cap. I si sents dir que sóc la seva continuadora, no em facis cas. Gens. La Rivera va ser la Rivera. Jo sóc jo. I prou.

0: Glòria Marc se'n va i la noia resta pensativa. Es produeix un canvi sobtat i passem d'un escenari teatral a un estudi de televisió. Bé, a l'avantsala de l'estudi, del que sortirà una altra de les grans actrius que cerca la noia. En aquest cas es tracta d'Assumpta Roca, una altra dona, també madura, de faccions enèrgiques, ve parlant sola, potser esperant que algú l'escolti, però no necessàriament.
1: Si no saben fer televisió, que se'n vagin a... inepte, i uns actors ineptes. No sé d'on els han tret. Deuen cobrar poca pela, per això els han agafat. Iau, no ens hi amoïnem. Aquí tenim la burra de la Roca, que posarà els pedaços que calguin i resoldrà tots els problemes.
2: Senyora Roca.
1: Què passa?
2: Em podria escoltar un segon?
1: Vens de part de la Tot i la de maquillatge?
2: Jo...
1: Digue-li que a mi ella no em torna a posar les mans a la cara ni que sigui l'última pintamones que quedi damunt la terra. Ja me la portaré jo, la meva maquilladora. En una altra ocasió, si arriba. I que producció no pateixi, me la pagaria de la meva butxaca.
2: No sóc de maquillatge.
1: Doncs, d'on cony has sortit? Ets de figuració? Vols triomfar a la televisió, estimada? Ben fet. A la televisió no paguen malament. I si aconsegueixes sortir-hi una vegada cada setmana, encara que només sigui per deixar anar un rot i desaparèixer, si aconsegueixes això, tranquil·la, ja hauràs triomfat. T'hauràs fet popular. Jo també sóc popular i em paguen bona pasta per fer el ximple i que tothom digui la Roca, que simpàtica. Parla exactament igual que la tieta aquella que tenim tocada del bolet. A mi, qui m'ha fet popular i definitivament rica és la televisió. Per tant, moltes gràcies a la televisió. Però saps què et dic? Que me'n torno al teatre.
2: Tornarà al teatre, de debò? És el que s'espera de vostè, senyora Roca.
1: Qui ho espera? Em faré, eh? Però no ho espera ningú. Deixem-nos de punyetes. I tu, que treballes a la televisió, quin interès tens a engegar-me als escenaris? Ets una d'aquestes que empenyen per ocupar el meu lloc?
2: No.
1: Perquè triomfar no dubto que triomfaràs. Fins un hipopòtam pot triomfar a la televisió.
2: No treballo a la televisió. Voldria una entrevista.
1: Què? Aire, nena, ja pots fotre el camp. Jo no concedeixo entrevistes. No m'interessa sortir a les revistes del cor. No permeto que fotografiïn el racó més íntim de casa meva. No dono cap exclusiva per explicar que el nòvio m'ha deixat tirada. I no em deixo sorprendre a la clínica després de retocar-me el nas i estirar-me la cara. Perquè tot això pertany a la meva vida privada. Només m'importa a mi i als periodistes en general. Pel meu gust, podeu anar tots plegats a prendre pel cul. Encara que hi trobeu gust, no m'importa.
2: No sóc periodista.
1: Ah, fantàstic. No cal que em demanis cap entrevista.
2: Una altra mena d'entrevista. Sóc alumna de l'Escola del Teatre.
1: Ah, ja. Encara hi ensenyen tan malament? Jo hi vaig passar per l'Escola del Teatre. No em va servir de res. No vaig trobar cap mestre que m'ensenyés res. Millor dit, menteixo. N'hi va haver un, n'hi va haver una.
2: Li demano que em parli d'en Pat Ribera.
1: No tinc temps per perdre. Vols sentir com explico que la Ribera era la més gran? Fas cara de polla escaldofant, nena. En fi, podríem veure'ns un moment i et diria quatre coses de la Ribera que no te les imagines. Ai, però va, ara vull sortir d'aquest antre, d'aquesta màquina de fer xurros i anar a prendre'm tranquil·lament una cervesa fresca.

0: fresca. Què punyetes pretens saber? M'hauràs de convèncer de tota manera.
1: Ho procuraré, senyora Roca. Conèixer coses de la Ribera pot ajudar-me, penso.
0: De tu? I no em diguis senyora. Soc l'Assumpta Roca, o la Roca a seques. El meu cognom no el canviaria per cap altre. De tu? I no em diguis senyora. Ah, i no sé què esperes, però l'estafaneria sobre la Ribera no et serviran absolutament de cap profit. Em segueixes, nena?
2: Assumpta Roca se'n va. Es produeix un altre canvi en la situació de l'acció. Ara ens trobem en un estudi de doblatge on la noia espera la tercera de les actrius per les que està interessada. Es tracta de Maria Caminal, que en pas segur s'acostarà cap on és la noia. És també una dona madura amb un posat de serena tranquil·litat.
3: Per avui hem acabat. Demà al matí a les 8 sense falta. Puntual, si us plau. Les mescles comencen a 3:45 i la pel·lícula s'ha de donar demà passat.
1: Perdó, vostè és Maria Caminal?
4: Sí, em buscaves?
1: Ja ho crec, m'ha costat una mica trobar-la.
4: Les proves per dobladors no les faig jo.
1: No necessito feina, de moment. No tinc previst doblar pel·lícules. No la busco per això.
4: Doncs digues.
1: Tinc entès que vostè va conèixer l'actriu Empar Ribera.
4: Vaja, parles de molts anys enrere.
1: La va conèixer, oi?
4: Sí. Per això m'has vingut a trobar?
1: Exacte.
4: Qui t'ha dut fins a mi?
1: He investigat una mica. Vostè va estudiar a l'Escola del Teatre. Del seu mateix curs també eren Glòria Marc i Assumpta Roca. Les tres anaven juntes.
4: Més o menys.
1: Eren amigues, suposo.
4: Força amigues.
1: I després van continuar sent-ho.
4: Ens veiem de tant en tant. Sí, pot dir-se que continuem sent amigues. Bé, fa de mal assegurar. En tot cas, dilluns vinent, la Glòria i l'Assumpta sopen a casa meva.
1: Ah, sí?
4: Les tres soles. Fa temps que no passava. No cal que t'ho expliqui.
1: Després de l'escola van seguir camins diferents.
4: Sobretot jo. A la llarga em vaig dedicar només al doblatge. Vaig abandonar el teatre.
1: Va deixar d'interessar-li?
4: Escolta, què vols?
1: Estudio tercer curs d'interpretació a l'Escola del Teatre.
4: Tu també?
1: I busco algú que m'ajudi.
4: Arribar a ser bona actriu és difícil.
1: Ja ho sé.
4: Una professió dura.
1: No m'importa.
4: Ja t'importarà. Com et van venir les ganes de ser actriu?
1: Els pares em van regalar un teatret antic i jugava.
4: Ah, els teatrets. Són bonics. Sobretot els que es construïen abans. També en vaig tenir un una vegada. Una preciositat. Em va durar poc.
1: El meu encara el guardo. Llavors, de petita, hi jugava contínuament. Però, a més, em disfressava, i pot comptar. Em semblava com si em pogués ficar dins el decorat i com si pogués actuar amb les figuretes. M'ajudarà.
4: Jo què sé. Mira, si cal...
1: Necessito que algú m'expliqui com era en Pa Ribera.
4: Ah, no. En això no sé si et podré servir.
1: Per què?
4: No sé com era. La vaig conèixer, però no sé com era.
1: Jo he de fer una prova per aconseguir un paper en una companyia professional. El meu primer paper, i de protagonista. No me'l donaran a mi, no em faig il·lusions, però no vull deixar d'intentar-ho.
4: Segur que te'n fas moltes d'il·lusions. Sé què és això. Quina mena d'obra?
1: Sobre la vida d'en Pa Ribera. És una obra bonica.
4: Segur que sí. Perdona. Tota la seva vida?
1: Només al començament.
4: Tindrà un final feliç.
1: Em voldrà ajudar? Em podrà explicar records d'en Pa Ribera?
4: Sí, per què no? Trobem-nos un vespre. No vaig entendre mai res d'ella, però bé, et parlaré d'aquells temps.
1: Li sembla que és una estupidesa?
4: El què?
1: No sé fins a quin punt saber com era aquella dona. Em servirà per interpretar-la millor dalt de l'escenari.
4: Potser sí, i potser no. Has de decidir-ho tu.
1: Quan podem trobar-nos?
4: Qualsevol dia. Millor dit, menys dilluns. I el sopar, te'n recordes? Un sopar de compromís. Ah, tracta'm de tu.

0: Glòria, l'Assumpta i la Maria, tal com han fet de tant en tant durant els últims anys, s'han trobat per sopar. Són a casa la Maria i pràcticament ja han acabat i estan encetant una conversa força interessant al voltant d'un projecte teatral engrescador.
1: És només un projecte i secret. No volem que s'escampi.
2: No mireu. Abans se sabrà per vosaltres que per mi.
3: I la idea, què et sembla?
2: Ningú no espera veure's un dia juntes dalt de l'escenari. Si és veritat, serà una bomba.
1: Les dates em van bé i l'equip és tan solvent com pugui ser-ho res en teatre.
3: Vull saber qui farà el paper de Borgman.
1: No hi haurà problema.
3: Però vull saber-ho. Si ha de ser l'Agonil de la Ela, m'és igual. Tria tu, Glòria. Però l'actor que faci de Borgman ha de donar la talla. Parlem d'un altre tema. La Maria s'adorm.
2: El tema m'interessa molt, Ruca. És que no acabo de trobar-me bé. Parleu, jo escolto.
1: Tens mal de cap?
2: Més o menys.
3: Pren un gelocatil. Si no en tens a casa, jo en duc a la bossa.
2: Ja passarà.
3: Oh, per cert, he d'anar al metge. La tanda de gravacions a la televisió m'ha caigut al damunt com si ho hagués fet un armari. El metge no em curarà, però que em posi un pedaç. Quan es va morir el Francesc, el monstre invisible que sempre vigila em va clavar mossegada. Perquè me'n recordés del futur, d'aquella mort. Com si pogués oblidar-me'n.
1: Quan fa? 3 anys?
3: 3 merdosos anys.
1: Volia venir a l'enterrament, però era Bèlgica i...
3: Massa lluny.
1: Hauria vingut encara que m'hagués trobat a la Xina. El problema van ser els assajos generals de l'òpera que dirigia Brussel·les. No podia deixar-los.
3: M'ho vaig passar pitjor que quan va traspassar la mare. M'havia protegit més ell que només em guanyava de 4 anys. Què us he de dir, oi? I aquella nit, la trucada de telèfon, corrents cap a l'hospital, l'accident... Ell sabia que s'estava morint i jo vinc a actuar, que per això sóc actriu. Però el monstre s'interposava entre nosaltres. Va durar massa.
2: Calla d'una vegada, tu i el monstre.
3: Es veu que no t'ha visitat mai.
2: No dec ser prou important.
3: Oh, m'ha clavat un moc.
2: Tinc llicència per clavar mocs.
3: Ai, va, va. Com et trobes, Maria?
2: Vaig fent. Millor.
1: Mira, escolta, Assumpta. Quan es va morir el Francesc, tu vas tenir la Maria, que no baixa mai la guàrdia, i el teu home, i la teva filla, i els amics. Quan el Sean la va palmar, no em vaig poder resarar amb ningú.
3: Els amics no serveixen de res.
2: Gràcies.
3: Tu ja m'entens. I el meu home, que el bombin.
1: Doncs jo hauria volgut un amic, aquelles 3 setmanes, ara farà 1 any. A vosaltres us ho puc explicar. Em van avisar que la malaltia era irreversible, que no duraria més de 15 dies. Vaig agafar el primer avió i em vaig plantar a Londres. Total, per veure-lo en comptagotes. I encara sort que no el tenien a casa, sinó a la clínica. Però la seva dona s'hi passava moltes hores i jo només era l'amant. Vaig intentar parlar amb ella per arribar a un acord i no va voler.
2: Tu diràs.
1: Jo només m'estimava a mi. Però en 3 setmanes, 3 setmanes i no pas els 15 dies que m'havien jurat, només el vaig poder veure 4 vegades. Tant de bo haguessis estat amb mi, Maria.
2: T'hauria explicat acudits macabres. Darrerament, sóc un expert en la tècnica dels acudits macabres.
1: Tant de bo t'hagués tingut. Només tenia els segons i els minuts que anaven passant.
3: Cada vegada se'ns mor més gent.
2: No es poséssiu transcendents. Quan va morir l'Anna, no vau fer tants escarafalls. És clar que totes plegades eren molt joves.
3: A què treu cap l'Anna? Ha plogut molt. Ets una poca solta, Maria.
1: D'acord.
2: Au, continueu amb el tema important, que us escolto. Potser acluqui els ulls, però us escolto.
3: Realment, filla, tens uns collons com un toro.
1: Què és el que et fa tanta gràcia?
3: Jo. No està tothom d'acord en que tinc tanta de gràcia. La Maria, en canvi, és molt avorrida.
2: Calúmnies.
3: No, jo no. No hi puc fer res. He vist el públic plorant, bramant amb una actuació dramàtica meva. Però em volen com una actriu còmica. Tant és que protesti contra la desídia de les institucions, que xiscli contra el mal que avança i domina el món o que, senzillament, deixi anar un pet darrere l'altre. Si jo hi sóc, només sentireu la meva veu i els altres com riuen.
1: Sí, oi?
3: Sí. I a casa igual. Arribo cansada de la feina, emprenyada amb les notícies dels diaris, cagant-me'n la mare que em va parir.
2: T'imagino perfectament.
3: Em trobo aquell home assegut a la butaca i encara que no hi ha diferència entre dirigir-me a ell i dirigir-me a un moble, com que ell, almenys, té gairebé l'aparença de persona, doncs descarrego la meva bilis desfogant-me damunt seu. Una vegada, per fotre'l, no vaig poder més i li vaig engaltar, patapam, que havia tingut un amant, que l'havia tingut jo, no ell. Vaig callar i per fi, aleshores, va obrir la boca. Aquestes van ser les seves paraules. Amb tu no em puc avorrir, sempre em faràs riure. Li havia confessat per primera i única vegada la vida l'existència del meu amant. I ell, que sempre el faria riure. Així doncs, ho he d'admetre. Dec tenir gràcia.
2: Quan puguis, un dia tu callaràs i jo et diré les quatre coses que penso.
3: No m'estimes. Només a la Glòria.
2: A ella li he dit que l'estimo. A tu t'ho he demostrat sempre que ha convingut.
0: Les tres amigues callen i es miren intensament, com si volguessin endevinar-se el pensament. Glòria, finalment, trenca el silenci.
1: Sabeu? Malgrat que Oxón es va morir i era l'home que més he volgut, ja n'hi ha un altre que ocupa el seu lloc. La vida hem de dominar-la. No moriré rabiant. He fet l'amor amb un pianista que m'excitava i m'encenia mentre tocava Mozart. Vaig tenir una breu i vergonyosa aventura amb un d'aquests desgraciats que es dediquen a la lluita lliure. Em destrossava i, mentrestant, plorava de poder cardar amb una senyora com jo. Tot això m'ho ha donat el teatre i encara, sobretot, el teatre m'ha donat nits d'intensitat fosforescent, nits de borratxera emotiva total, tantes. No sé quina triaria. No he actuat mai a Pidaure, però no es pot demanar tot. A la meva manera, he dominat la vida. No us sembla? Tinc pipí. Ara torno.
2: La noia ha viatjat.
3: I ha cardat. A la meva manera, he dominat la vida. Què vol dir intensitat fosforescent?
2: Absolutament res.
3: Fosforescent. Una nit de borratxera emotiva. Em vaig inflar com un globus i vaig pujar fins al cel. Només em rosega una pena. No he actuat encara al Vaticà, a la plaça de Sant Pere i davant del papa. He arribat, doncs, al capdamunt. I ara tinc pipí. Ja torno.
0: L'assumpte, de cara a la Maria, no s'adona que la Glòria, sense penes fer soroll, ha tornat al menjador. La Glòria es queda just a l'entrada, contemplant l'actuació de la seva amiga. Quan aquesta dona per acabada la imitació, aplaudeix i somriu displicentment.
1: Bravo, bravo, bravo. Maria, gràcies per no haver interromput l'espectacle.
3: Glòria, ets aquí. Maria, ets una mala puta. Per què no m'has avisat? Bé, senyores, cau el taló.
2: Sóc una mala puta, doncs no tan diferent de vosaltres.
1: Seu, Assumpte. Ara em toca a mi.
3: De debò tindré l'honor?
1: Només faltaria.
3: Estic impacient.
1: Ho diu la televisió. La televisió m'ha fet popular. No m'interessa ser popular. Qualsevol mona amb cul i pits de silicona pot ser popular. Sóc una actriu, però és clar, volia peles i m'he hagut de sacrificar. Ara tinc peles i puc cagar-me en la tele que m'ha fet rica. Però de passada m'he convertit en el pallasso de la ciutat. Oh, quina injustícia! No sóc un pallasso. He escollit un art de mitges tintes i una vida de tranquil·litat. Mitges tintes. És clar que a vegades, oi, a vegades, sento com una mena d'enyorança. Enyorança de què? Te'n recordes? Totes tres ens en recordem. Quants anys fa d'aquell final de primavera i d'aquell principi d'estiu? Enyorança de què, Assumpte? No ho sé. No sé si dir-ne enyorança o dir-ne enveja.
3: Ets una gran actriu, però les imitacions, deixa-me-les a mi.
2: Què tal si encetem un whisky?
3: Tu i jo hem pres opcions una mica diferents, Glòria, estimada.
1: Pots estar-ne segura.
2: Si no voleu el whisky, com que ja hem sopat, podeu anar-vos-en. Tinc mal de cap i no m'acaba de passar.
3: Porta el whisky i pren un gelocatil, fes-me cas. Aquesta jo ens hem de dir quatre paraules i tu ets l'espectadora ideal.
1: Què més m'has de dir que jo no sàpiga què penses, eh? Que m'has de dir que jo no sàpiga d'on ve.
3: Només el gust de buidar el pap.
1: Però jo no havia acabat. De manera que deixa'm primer a mi.
2: El whisky amb gel o sense gel?
4: Amb gel.
1: Tres glaçons. Deixa'm acabar. La teva enveja. Tota la nit l'he sentida. A part del marit que seu a una butaca de casa teva, a part d'aquell moble, paraules teves, que, per cert, et fa el salt amb cadascuna de les secretàries de la seva empresa.
3: Oh, quin descobriment! Acabes de destrossar la meva existència.
1: A part d'aquell senyor, només has tingut una mana en tota la teva cardada vida.
2: No siguis ordinària. L'ordinària és l'assumpte.
1: Un sol amant. I no m'estranyaria gens que encara fos mig imaginari.
3: I què?
1: Res. Era un exemple. El drama i la comèdia, però mai més enllà o més ençà. L'absoluta mediocritat d'una individua que no s'ha atrevit a viure i que morirà terroritzada per tot allò que ha deixat escolar entre les mans. Tu ho has escollit, filla meva, i enveja'm, si vols. Però no pretenguis esgarrapar-me. Esgarrapa qui té la culpa dels teus mals. Esgarrapa't la cara a tu mateixa. Per cert, potser així encara l'arreglaràs, perquè quan te la van operar, et van deixar fatal.
3: En canvi, la teva cara, que ja comença a estar irremissiblement arrenada, vas aconseguir durant anys que mantingués una adequada sofisticació amb segell de garantia internacional. La gran Gloria Mark, d'un avió a l'altre, d'un festival a l'altre, sempre entre personalitats divines, sempre entre figures de portada de revista especialitzada, però anant amb molt de compte per no relliscar, per no desentonar, servint a un públic de mòmies il·lustres, l'únic menú que esperen i accepten, un menú d'esmorzar de 5 estrelles. Merda pura esterilitzada, perfumada i embolicada en paper de plata.
1: Una descripció barata. Potser sí que per aquests mons de Déu algun cop he hagut de saludar i somriure amb més fàstic que ganes. Però juro que també hi he deixat la pell, sense por, sense pensar-m'hi i sense penedir-me'n després. Aquella primavera i aquell estiu que les dues sabeu, vaig aprendre que les persones estem soles. Un gran descobriment. I així vaig tirant, endavant, més lluny cada vegada, jo i el meu teatre, fins on he pogut arribar, i no em queixo d'on he arribat.
3: Mentrestant, jo em quedava a la meva ciutat provinciana, treballant a la seva mida i potser creixent amb ella, representant obretes que no parlaven de déus i d'herois. Veus? No he tingut amants, però ara m'adono que mai no m'he quedat sola.
1: Santa innocència. Sempre estem sols.
2: Noies, sospito que no fareu l'obra juntes. Era d'esperar. Quina llàstima.
1: És tard, me'n vaig. On he deixat la bossa?
2: Un moment. Jo encara no he parlat de mi i de la meva esplèndida carrera. Seré breu perquè estic cansada i perquè cap de les dues no em durà la contrària. La meva estupenda carrera. Aleshores, abans d'aquell final de primavera que deia la Glòria, pensava ser actriu. Ho pensàvem totes quatre, nosaltres tres i ella. Però l'estiu es va fondre i jo vaig anar a parar al doblatge. I m'hi vaig quedar. Dono la meva veu a una actriu de debò, canvio el seu idioma pel meu, procuro fer-ho bé. Sóc una gran professional. També dirigeixo les veus que doblaran altres actors i altres actrius. També procuro fer-ho bé. Vosaltres podeu barallar-vos. Podeu discutir sobre quina de les dues ha tingut més nits triomfals. Però tot passarà. I també el record de les obres petites o grans que heu representat. Per què no us tranquil·litzeu? Vinga, deixeu que corri una mica el temps i, posats a dir, fins i tot Shakespeare desapareixerà. Parlant d'una altra cosa. Saps què diuen de tu, Glòria? Que ets frígida. I saps què diuen de tu, Assumpta? Que has anat passant per damunt dels cadàvers de tothom que se't posava pel mig. Ara us en podeu anar. Bona nit.

0: Ens trobem a casa de la Glòria Marc. És el dia i el moment de l'entrevista amb la noia estudiant de teatre que vol saber coses de l'actriu Empar Rivera. La Glòria dona la benvinguda a la noia.
1: Passa, passa i seu.
2: Tingui aquestes flors.
1: Per mi? Per què ho has fet? Són precioses. No les havies de dur.
2: Se m'ha acudit comprar-les al darrer moment. Un rampell, pensat i fet.
1: Les deixaré aquí i podrem mirar-les mentre parlem. Què voldràs prendre?
2: De moment, res.
1: No puc oferir gaire varietat. Aquest pis és un desastre. Com es presenta la prova del paper?
2: Encara no han començat. Al final diu que seran dues.
1: Dues aspirants al paper o dues proves?
2: Dues proves. D'aspirants en som...
1: Quatre.
2: Se'n recorda?
1: Conec el director. Una vegada vaig estar a punt de cridar-lo perquè em dirigís. No és un cavall de raça, però tampoc una mula de càrrega. I entre els directors més aviat abunden les mules.
2: Hi ha hagut direccions seves que no m'han desagradat.
1: Ell ho sap, que m'has vingut a veure?
2: No, quina vergonya, no li ho diria pas.
1: Sí que ho sap.
2: No, no.
1: Li ho vaig dir jo.
2: Què?
1: Va venir a veure el meu recital i després es va quedar a saludar-me. Em va explicar en què estava ficat. I jo li vaig fer saber que una de les noietes que ha seleccionat pel paper protagonista s'havia citat amb mi perquè li expliqués coses del personatge.
2: I ell com s'ho va prendre?
1: No ets la seva favorita, però em va demanar que t'observés i que després li doni la meva opinió sobre tu.
2: Em sembla que me'n vaig.
1: I ara? Vas vèncer la vergonya per demanar-me una entrevista i quan l'has aconseguida te n'aniràs?
2: És que... ho sento. És que...
1: És que la situació ha canviat.
2: Sí.
1: Ha canviat per millorar. Ara hi ha uns altres ulls que et miren. Vas dir que eres bona?
2: Amb vostè no he vingut a fer una prova.
1: Deixa'l vostè. Quina mania. De tu. Ningú no t'ha dit que hagis de fer cap prova. Sóc jo la que estic a prova. Ets tu la que has de xuclar de mi. Els meus records de l'Empar Rivera... No els vols escoltar?
2: Sí.
1: Oblida les proves. No tenen per què ser l'oportunitat de la teva vida.
2: No em dóna facilitats per oblidar-les.
1: Quatre aspirants.
2: Sí.
1: No t'amoïnis més i pregunta. El que vulguis.
2: Ara voldria un whisky, si pot ser.
1: Tinc whisky. Gel?
2: Tres glaçons.
1: Naturalment.

0: Empar Rivera.
1: Jo volia ser actriu i ella em va donar la primera gran empenta. Les empentes són perilloses, poden fer caure, però diuen que amb aquella jo vaig volar.
2: Amb el paper d'Ifigènia.
1: Amb el paper d'Ifigènia.
2: Devia ser una gran nit.
1: Només en recordo moments.
2: I després d'allò, la Rivera la va... et va seguir ajudant?
1: Va morir de seguida, mesos després, a la ciutat on havia nascut, a casa del seu germà. Vaig agafar el tren i vaig córrer a l'enterrament. Una gentada. Presidien el dol les autoritats i el germà, l'Enric Rivera, un actor tan o més important que ella.
2: Els havia vist treballar junts algun cop?
1: Dues vegades, em penso. Abans no entrés a l'escola del teatre.
2: Et van agradar.
1: Vaig sentir l'obligació de quedar enlluernada. Era la parella d'actors més prestigiosa de l'època. Després, durant un temps, vaig dubtar de si m'havien agradat realment. I quan la vaig conèixer, vaig decidir que sí, que m'havien entusiasmat.
2: La vas conèixer a l'escola del teatre.
1: Però no de seguida. Perdona, hauré de parlar tant de la Rivera com de mi.
2: No m'importa, ja em va bé.
1: Ho dius convençuda o per educació i per si de cas?
2: Com?
1: No pots evitar-ho. Procures caure'm bé.
2: Per què em parla així? Vostè no vol que oblidi les proves. Deixem-ho córrer, me'n vaig.
1: Aguanta, aguanta. La franquesa estalvia malentesos. Prenent-ho com una broma. Riu-te'n, de tu mateix i també de mi. Ho intentaràs?
2: Si no ho faig, ja és segur que la teva opinió sobre mi serà espantosa.
1: Ara m'agrades. Vaig ingressar a l'escola del teatre plena d'il·lusions. I el que vaig rebre va ser una decepció total.
2: A mi també em va passar.
1: Però no importa, s'ha de resistir.
2: Sí, aprens que has de resistir.
1: Hi ha poques il·lusions que es corresponguin al somni que te n'has fet. De tota manera, al meu temps, la situació era catastròfica. Aules llardoses, professors plens de caspa, teranyines i grandiloquència sense contingut. Llavors, de sobte, a segon curs, va aparèixer ella, l'Empar Rivera. Un monstre sagrat que es dignava venir a comunicar-nos la seva saviesa.
2: I què?
1: Els alumnes més inquiets la vam rebre amb total escepticisme. Teníem al davant un diplodocus que amb el seu germà havia rebut tots els reconeixements oficials i que el millor que podia fer era morir-se i deixar-nos els escenaris a nosaltres.
2: I van començar les classes.
1: Sí. La nostra sorpresa va ser que aquella vella, arrugada i maquillada, ens entenia com ningú ens havia entès abans. Ens proporcionava un impuls que ningú no ens havia donat abans. Per nosaltres va ser tornar a descobrir el teatre.
2: Tant com això.
1: L'hauries d'haver vist, plena de curiositat, demanant-nos d'on veníem i on volíem arribar. No eren classes convencionals. Ens va voler conèixer. De sobte ens trobàvem parlant de teatre, de l'antic i del modern, i de cop i volta, sense transició, es tirava el braç en un moviment que era com si escombrés la nostra xerrameca. I en el silenci sobtat començava a recitar el seu repertori. Una veu ronca, almenys aleshores. Una veu que deixava caure com plom cada paraula. Avançava, avançava, i amb un grinyol s'interrompia de sobte i deia que no sabia de recitar així, que necessitava una veu jove. I semblava buscar entre nosaltres. Assenyalava qualsevol de nosaltres. Ens posava un text a les mans, ens empenyia i es remugava. S'ha acabat. S'ha acabat. Ets tu qui ha de dir aquestes paraules. Som per la teva veu aquestes frases d'amor.
2: Mai ningú no m'ha ensenyat així.
1: No era una manera ortodoxa d'ensenyar. Era passió pura, res més. I nosaltres la necessitàvem.
2: Com s'ho combinava per actuar als teatres i no deixar les vostres classes?
1: Ah, no ho has entès. La Rivera s'havia retirat. Ja no actuava. Havia decidit que prou. Aleshores li van oferir les classes de l'escola i va acceptar. Saps? Només hi va ser dos cursos.
2: Sí, ho vaig llegir als anuaris de l'escola.
1: Només els nostres dos cursos. Ningú no l'havia tingut abans i ningú no la va tenir després. Vam ser unes privilegiades, les seves úniques alumnes.
2: Hi havia l'Assumpta Roca, també.
1: I d'altres, un curs molt bo. Arribat un moment, la relació entre ell i nosaltres va traspassar les parets de l'escola. Ens rebia a casa seva, parlàvem durant hores, ens ensenyava records, fotografies, caricatures, retalls de diari, objectes estimats. Hi havia un teatret antic que havien construït expressament per ella. Una joguina preciosa. Saps què vull dir?
2: En tinc un.
1: No crec que sigui com aquell. No hi faltava cap detall d'un teatret de debò. Porpra, blau i or. Era una delícia.
2: Porpra, blau i or.
1: Podria parlar-te de tantes coses boniques i curioses allà a casa seva. Miràvem, remenàvem, preguntàvem, i de sobte ella se n'atipava i ens obligava a cantar, a recitar. Considero un privilegi haver pogut viure aquells dies, l'edat d'or. Finalment, quan el nostre tercer curs, segon amb ella, acabava, cap al final de la primavera, un vespre, també a casa seva, també després de sopar, ens va dir que abandonava, que prou, que adéu-siau, que el teatre se li havia acabat. Només va utilitzar aquestes mateixes paraules. Només li quedava donar-nos una darrera mostra del seu afecte. Dirigiria Ifigènia, una de les primeres obres que ell havia representat de joveneta, i la protagonista seria una de nosaltres quatre.
2: Quatre? Tan sols hi havia quatre noies al curs?
1: No, què dius? Si hi eren moltes més dones que homes.
2: Doncs per què quatre?
1: T'ho explico. Les quatre. D'aquella promoció, qui destacava de debò érem nosaltres quatre. Quatre aprenents d'actriu que anàvem juntes per tot arreu i que, segons la Ribera, érem les que donàvem to al curs. No puc ser modesta. Va ser per nosaltres quatre que la Ribera, malgrat el seu cansament, va continuar impartint classes un segon curs. Nosaltres l'havíem trobat a ella, però ella ens havia trobat a nosaltres.
2: Però les anades a casa seva...

0: ens havia inculcat una ètica del teatre, una manera d'entendre el teatre, que no era cap religió, però sí una manera de pensar i de viure. Per expressar-ho, va voler dirigir Ifigènia a Àulida. Tenia ocasió de tornar a formar companyia i li havien ofert un teatre a l'aire lliure. Aquell estiu, una de nosaltres quatre seria Ifigènia.
1: Va ser vostè?
0: No, no, espera. La Ribera dubtava. Volia una Ifigènia especial, la seva Ifigènia. Ja ho saps, el rei que vol anar-se'n a la guerra, una guerra justa, i el vent que no arriba, que no permet salpar les naus. Fins que els déus parlen. A fi que els vaixells puguin emprendre el camí, cal un sacrifici, el de la filla del rei, el d'Ifigènia. Ifigènia se sacrifica pel bé comú. És immolada, i el vent infla finalment les veles que aniran a Troia. El bé comú està per damunt del bé d'una sola persona. Ifigènia havia d'avançar serena cap al sacrifici. Quina de nosaltres donaria, amb millors matisos, aquesta acceptació? Suposo que li va costar decidir-se i va escollir l'Anna.
1: Va ser tu?
0: Més tard. 15 dies abans d'estrenar, Anna es va posar malalta. Va haver de deixar el paper. T'atreveixes? Em va preguntar la Ribera. M'ho preguntava, i la seva cara no era afable. Era una cara exasperada, però plena de determinació. Vaig dir que sí. La nit de l'estrena. Les grades plenes. La túnica que en Pat Ribera m'ajudava a ajustar. Els seus ulls fixats en mi, vigilant-me. I després, al darrer moment, de nou la pregunta. T'atreveixes? Vaig fer que sí amb el cap i vaig sortir a escena. Hi ha un llibre? On és? Ha de ser un d'aquests. Aquí, mira. Se m'ha mig oblidat. Aquí. Escolta. Mare, hi he pensat. I escolta el que se m'ha acudit. Això és cap al final de la tragèdia. Mare, hi he pensat. Aquesta veu meva ja no és la veu d'Ifigènia. Provo tu, recito.
2: Jo? No, jo no.
0: Sí? Intento, et serà fàcil.
2: No, no sé, no puc.
0: Davant la Ribera no es podia dir que no. Vols saber coses de la Ribera? Doncs mira, era perillós dir-li que no. Tu ho llegeix. Imagina aquella nit. Te l'explicaré. Tu ho llegeix. Mare, hi he pensat i escolta el que se m'ha acudit. Té el llibre.
2: Bé, mare, hi he pensat i escolta el que se m'ha acudit.
0: Més alt.
2: Han decidit que mori i jo vull morir. Gloriosament. Apartant del meu pas la covardia.
0: Apartant del meu pas la covardia. Sentia la presència de la Ribera, amatent, abraçant-me i empenyent-me amb la mirada. Continua, no t'aturis.
2: Ho has d'entendre, mare. Sé el que em dic. Grècia sencera, tan poderosa, té posats els ulls en mi. Depèn de mi que la flota pugui marxar, que els troians siguin vençuts, que en un futur els bàrbars no puguin tornar a forçar i raptar més dones de Grècia, la nostra estimada terra.
0: I llavors, potser vaig alçar el cap. No me'n recordo. Potser vaig contemplar el públic per primera vegada a la meva vida. Potser vaig entreveure les seves ombres. Potser vaig intuir que ells eren l'enemic que calia vèncer.
2: Tot això és el que aconsegueixo morint. Aquesta és la meva recompensa per haver retornat a Grècia la seva llibertat. I seré feliç.
0: Seré feliç.
2: No estaria bé que ara estimés massa la vida. No sóc teva mare, sóc dels grecs.
0: Una certa arrogància. Posi una certa arrogància. Era innocent, però ara també era arrogant. I havia de vèncer el meu enemic, les ombres d'allí davant. I només em sostenia una altra ombra, la de la Ribera, vigilant-me allí darrere com un gos fidel, però perillós.
2: Tots aquests homes, tot l'exèrcit s'aventurarà a batre's i a morir pel seu país. I vols que sigui la meva vida, aquesta petita vida meva, la que ho arribi a impedir? Què els respondré si em pregunten? Què els respondràs si et pregunten a tu?
0: Nervi, nervi. No volia ni un a dos. Aquells fills de puta que havien pagat per veure'm, esforçar-me i patir, que em miraven sense cap pietat, només pendents de si jo era digne dels quatre diners que havien pagat per la seva entrada,

0: ells havien de callar i sotmetre's a les meves paraules.
1: Si un Déu vol el meu cos, penses que jo em posaré en contra del seu diví desig? No.
0: No, no, no.
1: Ofreno la meva sang als grecs. Immoleu-me i aneu a Troia. En la mort trobaré les meves bodes, els meus fills, el meu triomf. Que Grècia sotmeti als bàrbars i que recordi que a mi m'ho deu, que és per mi que ella serà lliure, que és per mi que els bàrbars seran esclaus. Ja està.
0: No, no estava. Encara intervenia unes quantes vegades i finalment acabava amb aquell crit. Adéu, llum, que jo estimava! Les darreres paraules abans del sacrifici. Vaig sortir d'escena. La Ribera em va agafar pel braç i només em va dir «Bé». I aleshores, a les grades, els porcs que hi seien es van posar a aplaudir.
1: Ho he fet bé?
0: I l'instint, les ganes, la ràbia, em van impulsar a sortir a saludar, a comprovar si realment havia guanyat. Però si vols saber com era la Ribera, et diré que em va retenir. Em va agafar el braç i em va retenir. Va dir-me que esperin. Has d'aprendre a ser més puta que no pas ells.
1: Senyora Marc, com ho he fet?
0: Només 2 o 3 segons. I em va deixar anar. I em va fer que ara sí. I vaig sortir. I els aplaudiments van créixer. I jo vaig pensar... Ja us tinc.
1: Ho he fet bé.
0: I vaig saludar per primer cop a la vida. I vaig saber que de debò era actriu. Allò havia estat al principi i el joc no ha parat mai més. En Pa Ribera va morir i vaig anar al seu enterrament i vaig deixar-li unes roses que es van confondre entre tants rams com hi havia i vaig pensar gràcies i adéu, en Pa Ribera. No he deixat mai més de treballar als escenaris fins avui. De tant en tant, algun imbècil encara pretén que jo sóc la continuació d'en Pa Ribera. De cap manera. En Pa Ribera era gran. I jo sóc Glòria Marc.
1: Digui-m'ho, com ho he fet?

0: canvi de domicili i canvi de protagonista. Ara li toca l'Assumpta Roca atendre i contestar a la curiositat de la noia estudiant de teatre. La trobada es produeix a casa de l'Assumpta Roca.
1: Passa, passa i seu.
2: Tingui, per vostè.
3: Què fas, dur-me flors? Et penses que sóc la reina d'Anglaterra?
2: Se m'ha acudit comprar-les al darrer moment. Un rampell, pensat i fet.
3: Gerros bonics per posar-les, no me'n falten. No fan gaire olor. Avui dia tot és plàstic camuflat.
2: Són naturals.
3: Ja ho sé, nena. Precioses. Què vols prendre?
2: De moment, res.
3: Hi ha de tot i força. I si no, ho fem anar a buscar.
2: Té una casa molt bonica.
3: Ho serà. De mica en mica, algun dia, sí, ho serà. La preparo per quan tindré 70 anys. Ja has fet la prova del paper?
2: La primera. N'hi ha d'haver una segona. No ho sé, veurem. És molt difícil. Això que et comparin amb les altres, i potser si donessin més estona...
3: Ah, ja te'n sortiràs. I si no aquesta vegada, la pròxima. Però bé, no figura que m'has de preguntar no sé què sobre la Ribera? T'adverteixo que tinc mala memòria. I a més, hi ha detalls de la vida d'una que no interessen ningú, però vaja, tu dispara.
2: No, ben senzill. Vostè va conèixer l'Empar Ribera.
3: Em prendria un whisky. No em vols pas també?
2: Potser sí.
3: Un whisky per tu?
2: No me'n posi tant.
3: Jo no n'hauria de prendre tant. Tres glaçonets. Quants en vols tu?
2: Tres, també.
3: Ai, mira. M'imita.
2: Sempre me'n poso tres.
3: Esclar que sí. On érem?
2: Que vostè va conèixer l'Empar Ribera.
3: Poc temps.
2: Tinc entès que la va tenir de mestra a l'escola del teatre.
3: Tracta'm de tu. Oi que em faràs aquest favor?
2: Ai, sí, gràcies.
3: La Ribera va ser professora meva dos cursos a l'escola, sí.
2: Quina mena de relació mantenia amb vostès? Amb tu?
3: Empar Ribera tenia el bec d'or. El teatre era un art sublim. Havíem de viure dedicades a dignificar el teatre. Fantàstica, una música celestial fantàstica. Però veuràs, la realitat és al carrer. No a les aules. Jo em vaig quedar sense pares i sort del meu germà gran, en Pau descansi, que m'ajudava econòmicament tant com podia. Quan vaig acabar els estudis de teatre, que me'ls hauria pogut estalviar, acceptava agraïda qualsevol paper que em volguessin donar a les companyies professionals. Qualsevol. Em vaig curar definitivament d'espants el dia que em van contractar per un vodevil tronadíssim.
2: Però el teu record de la Ribera...
3: Ja hi arribarem, a la Ribera. Primer vull que et situïs. Mira, abans no atrapes un paper decent. A vegades t'has hagut d'empassar molta merda. Això amb sort. El teatre és un ofici duríssim. I bonic, també. Si no, no m'hi dedicaria. Mira, com que després vaig triomfar a la televisió, hauria pogut dir, aneu a fer punyetes, i m'hauria pogut dedicar només a la televisió. Però no, senyora. Com el teatre, res. Vols més whisky?
2: No.
3: Ai, jo sí. N'he de prendre quan m'embalo. Ai, noia, sóc així. Ara parlarem de la Ribera. Què vols saber de la Ribera?
2: Diuen que... de tota manera, la seva influència damunt de vostès...
3: Qui ho diu?
2: No ho sé, ho vaig sentir.
3: Abans de començar. La Ribera era lesbiana.
2: Què diu?
3: No, no passa res. Tot el meu respecte per les lesbianes. A vegades són millor companyia que un home. Ep, a mi no m'han tocat. Han volgut, però no, no m'han tocat. Jo sóc molt convencional.
2: Era lesbiana, segur?
3: La Ribera. Collons. L'únic home amb qui es va ficar al llit va ser el seu germà.
2: Què? Què vol dir? Quin germà?
3: El seu. Només en tenia un. El gran actor Enric Ribera. Formaven una parella magnífica. A l'escenari s'entenien de meravella. I al llit es veu que també.
2: Em deixa...
3: Desperta, filla. Si ho sap tothom. Fins hi ha una obra de teatre que explica aquest tendre amor entre dos germans actors. Suposo que no és la que tu vols fer.
2: No, ni de lluny, no. L'obra per la qual m'estan provant figura que passa a la primera joventut d'Empar Ribera, quan ella...
3: Sí, sí, molt bé. Mira, la Ribera era una bona pedagoga. als seus alumnes ens queia la bava i ella ens estimava molt. S'hi trobava fantàsticament bé entre nosaltres. Una gran pedagoga i una gran actriu i una gran lesbiana. Però compten caure en les seves grapes. Els seus entusiasmes i les seves maniobres s'han d'entendre a partir del fet que li agradaven tant les dones com els nens els caramels. A l'escola, al meu curs, hi havia unes quantes noies que prometíem i ens va fer seves.
2: Què vol dir?
3: No, de moment res del que penses. Ens duia a casa seva, plena de fotos, d'objectes, de records.
2: No tenia un teatret porpra, or i blau com per jugar-hi?
3: Qui t'ho ha dit?
2: Ho vaig llegir no sé on. Em va cridar l'atenció. M'encanten els teatrets.
3: Aquell era especial. No n'he vist mai cap de semblant. I el taló, vermell, porpra, que dius tu. I l'extrem inferior tenia dibuixades dues inicials. E i R.
2: És clar, les inicials d'Empar Rivera.
3: No sols d'ella. També les del seu germà, Enric Rivera. Les dels dos germans a la vegada. Dos noms i unes mateixes inicials. Dues persones que es fonen en una de sola. Ho captes, oi? Aquell teatret el va fer construir Enric Rivera per recordar sempre, discretament, el seu amor a la germana. Dues inicials damunt el símbol de l'art que acabava d'unir-los. Un teatret. Molt romàntic. Què et passa, nena? Que estàs badant? M'escoltes?
2: Perdó, sí, sí.
3: Saps per què te'n parlo, d'aquell teatret? Havia de ser meu. Ella, la Rivera, me l'havia de donar. Una mena d'herència. Però la joguina no va arribar mai a les meves mans. No recordo què se'n va fer. Què més vols que t'expliqui? Segur que estàs esperant determinada informació amb candeletes.
2: Ja no sé quina. Me n'ha donat tanta...
3: Aturo el carro, si vols.
2: No, simplement no m'esperava. No esperava... No m'imaginava res del que estàs dient.
3: I no he acabat.
2: Sí, per favor, continua.
3: Les noies que prometíem al curs érem exactament quatre. Ens havíem de menjar el món. I la Rivera era la clau del món. Doncs vet aquí que la Rivera, abans de retirar-se definitivament del teatre, va voler dirigir una obra. Havia de ser el gran espectacle final. Ell havia actuat en moltes merdes, però, és clar, per retirar-se havia de donar la campanada. Va triar Ifigènia a Àulida i va decidir que una de nosaltres quatre seria Ifigènia. Era una mala bèstia.
2: Què va fer?
3: Va fingir que dubtava entre les quatre.
2: Tenia presa la decisió des del principi.
3: Per descomptat. Una de nosaltres s'havia convertit en la seva fulana. Anna. Es deia Anna. Pobra criatura. La va enlluernar. La va vampiritzar. Li va xuclar el cervell i se la va fotre al llit.
2: Però si s'estimaven...
3: Calla, calla. Però què dius? Una noia de 20 anys, preciosa, plena d'il·lusions, amb una vida sencera per davant. I la vella mona pintada que la grapejava, que la porquejava, que s'estava morint. I no es resignava, no. No es resignava, no es resignava. Anna havia de ser forçosament Ifigènia. Molt bé. Era el regal de la Rivera a la seva puta. Un dia l'Anna em va agafar per l'esquena i em va assegurar, santa innocència, que la seva relació amb la mòmia egípcia no tenia res a veure amb la decisió de quina de nosaltres seria Ifigènia. S'ho creia. Puc jurar davant d'un tribunal que s'ho creia. Ai, què? Et servirà tot això per encarnar dalt de l'escenari la joventut plena d'esperança de l'exímia Empar Rivera?
2: No ho sé.
3: Què cony vols que et serveixi? T'ho vaig avisar i mai no parlo per parlar. En fi, perdona si m'exalto.
2: No, no.
3: El meu principal pecat és que no callo, ni amb tu, amb una desconeguda que demà xerrarà qui voldrà escoltar-te les barbaritats que deixava anar a la Roca mentre s'emborratxava amb whisky.
2: Li juro que no ho sabrà ningú.
3: No juris en fals. No val la pena. No tens la culpa si sóc una xerraire. Em proposo tallar, quedar-me muda i al cap de 5 minuts ja hi torno a ser.
2: Estic reconeguda per la seva confiança. No penso abusar-ne.
3: Em vols tractar de tu?
2: Sí.
3: A la força no, no t'obligo.
2: Hi ha moments que me n'oblido.
3: Em veus gran i llunyana.
2: Vostè no és gran? Oh, ho sento.
3: Una dona gran que t'explica històries interessants de 1000 anys enrere. On érem? Ah, sí, ja tenim l'Anna començant a preparar-se per al gran esdeveniment. Aleshores, la Ribera, com que continuava estimant-nos molt, ens va convidar a un assaig. D'això se'n diu crueltat mental. I vam anar, tu diràs. Silencioses, cohibides, ens vam situar en un racó mentre actors i actrius que sempre havíem criticat i admirat es movien sota la batuta de la Ribera. I l'Anna al mig ens va veure i ens va saludar de lluny. Després, concentrada, va començar a recitar el seu paper i a deambular per l'espai que figurava l'escena. Primer estava freda, la Ribera la va renyar. Després es va anar situant, va anar creixent. Jo, plena de l'enveja que pretenia no sentir, no m'ho volia creure. Creixia i creixia i, per un instant, va ser Ifigènia. Ho va aconseguir de debò. Uns dies després, o unes setmanes després, durant un altre assaig, aquest cop no hi érem, és clar, l'Anna, de sobte, va caure a terra com un sac. Es va desplomar. Corredisses. Que si un metge sí, que si un metge no. Quan començava a refer-se, la Ribera va demanar a la companyia que les deixés soles, a ella i a l'Anna. L'últim d'anar-se'n va sentir com la Ribera preguntava seca: aquest desmai què significa? I que l'Anna responia: no, no puc, no podré. La conversa a soles va durar més d'una hora. Després, l'Anna va anar-se'n sense saludar ningú. Tot se sap. L'Anna estava acollonida. Sentia damunt seu una responsabilitat que no podia sostenir. Va dir que deixava el paper. En lloc d'ajudar-la, aleshores, la Ribera la va massacrar. Li va dir que no era ningú i que mai no seria ningú, que estava acabada abans de començar. L'Anna, en aquella situació, no va buscar cap persona que l'ajudés, ni a nosaltres. Potser sentia vergonya i no es va atrevir. L'endemà o l'endemà passat va tenir l'accident.
2: Un accident? No es va posar malalta?
3: Un accident, és a dir, es va suïcidar.
2: No.
3: I tant que sí. Llavors... Llavors, jo què sé, la memòria em falla en els detalls no essencials. Els assajos no es van suspendre. La Ribera va fer tractes amb la meva amiga Glòria Marc. Sí, la Glòria estava a l'alçada de la Ribera. Aquesta, sí, freda i dura com una pedra. Va substituir l'Anna i se'n va sortir prou bé. Es va consagrar. Jo, durant anys, vaig anar fent minyones. Diuen que el teatre és una paràbola de la vida. Però, en realitat, no hi ha res de la vida que no sigui una paràbola de la vida.
2: M'ha deixat planxada. No sé què dir.
3: Jo interpretava minyones, participava en vagues, creia que el teatre havia d'educar a la col·lectivitat. Tantes i tantes collonades. Mira, no em puc queixar. He anat tirant. I després de les minyones van venir papers millors. Però no em toca parlar de mi. Tu vols que parli de la Ribera. No sé què més explicar-te'n. Era bona. Avui no ens agradaria. Ara, a l'estil de la seva època, era molt bona. Alguna cosa més?
2: No, ja he abusat prou de tu.
3: Des que has entrat no dius res més que frases convencionals. Tanta por et faig.
2: Què va? Suposo que és timidesa.
3: Els actors som tímids. Encara et falta una prova per saber si et donaran el paper?
2: No me'l donaran.
3: Estàs convençuda que sí? I en què consisteixen aquestes punyeteres proves?
2: A la primera vaig haver de llegir el paper, que si de cas seria el meu en l'obra, sense haver vist abans el text, així, sortís el que sortís. A la segona he de recitar de memòria un fragment d'una peça triada per mi.
3: I quina peça has triat?
2: Ifigènia a Àulida.
3: Quina casualitat. Noia, ets una capsa de sorpreses.
2: Ja ho sé, que a Bust, que a tu no t'agraden les tragèdies.
3: I per què a l'has triada?
2: M'agrada. Aquesta noia que accepta sacrificar-se pel destí del seu poble.
3: Què? Què dius?
2: És Ifigènia.
3: Ifigènia no accepta sacrificar-se pel destí del seu poble. D'on ho has tret, això?
2: De l'obra.
3: Ah, perdoni. Veig que ets una entesa. De manera que una escena de la Ifigènia, mira per on. Les tragèdies no m'entusiasmen, però aquesta me la sé de memòria. Ifigènia és una pobra criatura i el seu pare és un militar fill de puta que se'n vol anar amb el seu exèrcit a fotre els veïns i quedar-se al seu territori. Un fill de puta que, si convé, passa per damunt del cadàver de la seva filla. I ella, naturalment, el que vol és viure. Però d'això ni parlar-ne. I li omplen el cap, i ella se'l deixa omplir.
4: i acaba anant a la mort com hi va un vedell. Però just abans que el ganivet li obri el coll, encara se li escapa del fons de l'ànima un crit desesperat. Adéu, llum que jo estimava. On guardo l'obra? Sí, sí, ha de ser per aquí. Per aquí, entre aquests llibres. Espera't. Sí, sí, sí, espera't. Aquí, aquí, aquí, espera't. Encara no. Ah, sí, ja el tinc. Ja el tinc. Ah, sí, mira. Mira. El que pensa Ifigènia, ho diu ella mateixa, molt clar, abans no la fotin. Mira aquí, llegeix.
2: No cal, sí, suposo que...
4: Llegeix i que jo t'escolti.
2: Si jo sabés parlar, oh pare...
4: Es dirigeix al cabró del seu pare per commoure'l i que no la mati.
2: Si jo tingués l'art de l'eloqüència, ara me'n serviria. Però el meu únic art només són les llàgrimes i és dels plors que em serviré.
4: No em sembla gaire contenta la mossa.
2: No em facis morir tan d'hora. La llum de la vida és dolça. No vull la foscor de la mort.
4: Mira tu quines ganes té de sacrificar-se pel suposat destí del seu poble.
2: Vaig ser la teva primera filla. Vaig ser la primera que, asseguda als teus genolls, va rebre les teves festes. I em deies, un dia et veuré contenta i amb marit i em donaràs nets dignes de mi. I jo et responia... Quan seràs un vell, t'acolliré dolçament al meu palau i així pagaré els afanys i les angúnies que vas patir per criar-me. De tot això que ens dèiem, jo bé me'n recordo. En canvi, tu ho has oblidat i em vols matar.
4: Tu ho has oblidat i em vols matar. Més energia. Porta, dóna'm el llibre. Tens l'edat i la veu, però jo tinc l'energia. Per la mare que em va parir. Què hi tinc a veure jo amb la teva guerra? Oh, pare, si no et puc convèncer, dóna'm un bes i, almenys, mentre moriré, que em resti aquest record de tu. I ara es dirigeix al seu germà petit, que també hi és allà, badant. Germà, en poc pots ajudar-me, però amb el teu plor suplica al pare que la teva germana pugui viure. Mira el pare com et prega sense mots. Au, respecta'm, cabronàs. Això del cabronàs ho afegiria jo. Respecta'm i plany la meva joventut. Mira aquesta llum, pare. Pels homes és dolcíssima. El que hi ha sota la terra no és res de res. Foll és aquell que vol morir. Abans mil cops malviure que no pas tenir una vella mort. Aquesta és Ifigènia, que no ens enredin. Qui t'ha enredat a tu? Fes-lo així, i el paper és teu. Whisky?

0: I per tancar el cercle, la noia estudiant de teatre va a la casa de Maria Caminal per continuar la recerca d'informació sobre la desapareguda Empar Rivera.
1: Passa, passa i seu.
2: Volia d'unes flors.
3: Quin acudit. Sort que no ho has fet.
2: He tingut un dia frenètic. Quan he volgut adonar-me'n, les botigues eren tancades.
3: A les dives se'ls duen flors. Jo no sabria com rebre-les. Què voldràs prendre?
2: De moment res. Oi que em vas dir que tractés de tu?
3: Espero que sí. Quan tens les proves pel paper de la Rivera?
2: Ahir va ser l'última.
3: Ja? I què?
2: Han de trucar-me per dir-me sí o no.
3: No he pogut ajudar-te. És igual. Tampoc no sé si t'hauria servit de gaire.
2: Sí que m'ajudaràs. Cas que em triïn a mi, per descomptat. Però si no em trien, també. Necessito algú que... Necessitaré que m'aconsellis.
3: Sí, dona, sí. Si puc, sí.
2: Ah, escolta, he donat el teu número de telèfon. T'importa?
3: En absolut.
2: L'ajudant de direcció. Si he passat la prova i no em troba a casa, em trucarà aquí.
3: Vaja, haver d'estar pendent del telèfon. Que empipador.
2: Sí, quin remei.
3: Jo també he de rebre una trucada, però la meva és del metge.
2: Problemes de salut?
3: M'han de dir el resultat d'unes proves. Bé, procurarem xerrar, distreure'ns i oblidar l'aparell. Saps què et dic? S'imposa que beguem. Encara que no en tinguem ganes, ja vindran.
2: Ben mirat, potser sí.
3: Què et sembla, un whisky?
2: Un bon raig. I si pot ser, tres glaçons.
3: Tres per tu... i tres per mi. Parlem de l'Empar Rivera o l'engeguem a fer punyetes?
2: Jo voldria parlar-ne.
3: Doncs t'ho diràs. Pregunta.
2: Hi havia un teatret. Un teatret de colors roig, blau i or.
3: Com ho saps?
2: En tinc un de semblant. No te'n recordes? Va sortir a la nostra primera conversa.
3: El teatret de la Rivera?
2: El meu. I també un que vas tenir tu. El de la Rivera, crec que ella va dir que el regalaria a la Roca. Una mena d'herència, però després no...
3: Que la Rivera li va dir a l'Assumpta Roca que li regalaria el seu teatret? D'on ha sortit això? Ha estat l'Assumpta, oi? Has parlat amb l'Assumpta?
2: Sí.
3: Una mena d'herència? Però no la va cobrar, l'herència. Què més t'ha explicat l'Assumpta?
2: Et molesta que l'hagi vista?
3: Al contrari.
2: Si volia saber com era Empar Rivera, se'm va acudir unes persones que podrien informar-me. Tu, la Roca i, bé, i a més la Glòria Marc.
3: També t'ha concedit audiència aquesta?
2: Sí.
3: Fantàstic. Què més podria afegir jo que no t'hagin explicat elles?
2: Els records de l'una i de l'altra es mig contradiuen.
3: De debò? A veure, explica quins són aquests records contradictoris.
2: M'han arribat a desconcertar. En el fons no és ben bé que es contradiguin. Bé, en aparença sí, però en realitat... Totes dues estan d'acord que la Rivera era una gran actriu. Totes dues han evocat amb nostàlgia les vetllades que passava a casa seva un grup de quatre estudiantes privilegiades, les millors de la promoció. Per la Marc, allò va ser una experiència molt important de la seva vida. L'edat d'or, em va dir. Per la Roca, va ser una mena d'enganyifa, però se li notava que també ho va passar molt bé.
3: Ho van passar molt bé.
2: Només que la Rivera no us duia, potser, a casa seva tan sols per amor al teatre. És així.
3: No ho sé. Continua.
2: Va fer esveu d'aquella noia, l'Anna, la seva amant. Després li va donar el paper d'Ifigènia, però li exigia cada vegada més, com si s'ho hagués exigit a ella mateixa. Diu la Roca que la noia potser hauria estat una bona Ifigènia si la Rivera no hagués arribat a paralitzar-la amb tantes exigències. Al final es va suïcidar, veritat.
3: Carai, quina novel·la!
2: No va ser així?
3: Primer acaba.
2: I llavors Glòria Marc va substituir la seva amiga morta.
3: Sí.
2: I aquest va ser el principi de la seva carrera.
3: Evidentment. I com va anar que Empar Rivera triés la Glòria per substituir l'Anna?
2: O pensava que era la millor, o va ser la mateixa Glòria, l'única de vosaltres tres, que va tenir la sang freda d'oferir-se.
3: Em permets que doni la meva versió dels fets?
2: Me'n moro de ganes.
3: Potser sí que la Rivera va exigir a l'Anna més del que aquesta podia donar. L'estimava. Compte, ens estimava a totes quatre. Potser a l'Anna una miqueta més, Potser veia en ella la continuadora que estava buscant. En ella més que no pas en les altres. Però dubto que hi hagués relacions sexuals entre les dues. La Ribera va ser una dona molt dura, però també una sentimental. El teatret ho demostra.
2: El teatret? Per què?
3: Era potser l'objecte que més estimava. Li havia regalat el seu germà. El taló hi duia les inicials E i R.
2: Tu saps què se'n va fer del teatret?
3: Més que ningú. D'alguna manera, aquell teatre simbolitzava, amb els seus decorats, les seves figuretes, amb l'efecte de qui l'havia regalat. Amb tot això, per ella, aquell petit teatre simbolitzava el teatre en majúscules. I havia decidit regalar-lo a qui considerés que havia de ser la seva hereva. Ho havia dit moltes vegades. I ho va repetir després d'anunciar-nos que volia dirigir una Ifigènia i, a continuació, plegar per sempre. Com que més de massa dura, massa exigent, era sobretot, repeteixo, una norma sentimental, i com que tenia també un punt de cursi o de passada de moda i li agradaven els cops d'efecte, doncs, molt solemne, va dir-nos: no puc partir el teatre en quatre trossos. L'enviaré a una de vosaltres, i qui el rebi sabrà que és la meva Ifigènia.
2: Si ja havia decidit que el paper era per l'Anna.
3: Tu què saps?
2: La Roca no estava convençuda.
3: A la Roca li deu agradar pensar que sí. Però fins que l'Anna no va rebre, efectivament, una gran capsa amb el teatre dintre, totes quatre vam estar uns dies amb l'ai al cor, abraçant-nos pels racons i jurant que sempre més seríem amigues, guanyés la que guanyés. I va guanyar l'Anna i la vaig envejar. No havia envejat mai d'aquella manera. I l'enveja no m'ha abandonat més.
2: Estàs bé, Maria?
3: M'he exaltat. No m'agrada exaltar-me. Van començar els assajos d'Ifigènia Àulida. En van veure un. L'Anna no acabava de trobar-se a si mateixa en el paper.
2: No va estar magnífica en aquell assaig?
3: Eren sessions de tempteig, però l'Anna hauria volgut sentir-se ja a la pell del personatge. Patia, s'impacientava. No sé com se n'hauria sortit. Potser molt bé, vés a saber. I llavors, de cop i volta, l'accident.
2: El suïcidi?
3: Deixa't de suïcidis. Un accident. Viatjava en cotxe amb altres persones de la companyia. Ella anava al darrere. La porta del seu cantó estava mal tancada. En un revolt, s'hi va arrepenjar massa, la porta es va obrir i ella va caure fora. Un cop de clatell contra l'asfalt i va morir instantàniament.
2: I si es va llançar ella mateixa?
3: Per què? No. L'existència no és un melodrama. La Glòria, l'Assumpta i jo, en saber-ho, ens vam trucar les unes a les altres, ens vam reunir i allò va ser la desesperació. El món s'enfonsava. I si la vida s'havia acabat per la nostra amiga, també s'havia acabat per nosaltres. No sé on érem, no sé a on ni a casa d'aquí. Ploràvem, ens estimàvem, ens sentíem unides i ens sentíem madures. Llavors, de sobte, es va obrir una porta i va aparèixer en Pat Ribera. Duia un gros embalum a les mans i primer no deia res i ens mirava. Nosaltres també vam callar. Va dir que els assajos de la Ifigènia no es podien interrompre i que l'estrena era al cap de 15 dies, que, evidentment, el paper havia de ser per a una de nosaltres tres, que no es veia amb ànims de tornar a triar i que decidíssim entre nosaltres qui se'l quedava. Es va alçar, feixuga, i va assenyalar l'embalum. És el teatret, va deixar anar. L'he recuperat de casa l'Anna. Ara, digueu-me qui se'l queda i sabré qui ha de començar a assajar Ifigènia aquesta mateixa tarda. I se'n va anar, arrossegava els peus.
2: Aquesta part de la història ni la Marc ni la Roca no me la van explicar.
3: Quina mala memòria. A totes ens falla. Has de perdonar-les. Quan vam quedar soles, jo vaig ser la primera a reaccionar. Que suspenguessin l'espectacle. Què s'havia cregut aquella bruixa? Aleshores, una de les dues, no recordo quina, va començar que l'obra s'estrenaria tant si volíem com si no. Nosaltres no érem ningú per impedir-ho. I reprendre el paper de l'Anna seria el millor homenatge que li podíem oferir. A partir d'un moment, parlaven totes dues a la vegada, trepitjant-se, completant l'una la frase que havia començat l'altra. Semblava que es llegien el pensament i es van posar perfectament d'acord. Després de donar-li voltes, la conclusió final va ser aquesta. Com que es tractava d'un honor al qual cap de les tres voldríem renunciar, no quedava altra solució que jugar-nos al teatret.
2: Jugar-vos-el? Entre vosaltres?
3: Sí. A parells o senars, a cara i creu. A una partida de cartes.
2: No hi havia cap més sortida?
3: Que dues es retiressin.
2: Ja, no n'hi havia cap.
3: Però jo no vaig jugar.
2: No? Per què?
3: No vaig voler jugar. Ella sí. Tu també hauries jugat.
2: No ho sé.
3: Ni ho sabrem. Van jugar-se al teatret a una partida i amb ell el paper d'Ifigènia. Ho van fer, vigilant-se els moviments, amb ulls brillants, desitjant que l'altre s'enfonsés, que desaparegués. Les grans amigues s'haurien assassinat per aquell paper. Glòria va guanyar i Assumpta va perdre. Aquesta part de la història no te la van explicar, però t'asseguro que la recorden. La recorden tan bé que mai no han treballat juntes. Mai no treballaran juntes. La Glòria i l'Assumpta volien exhibir el seu narcisisme impúdicament al teatre. La heroïna del teatre plora, es desespera. El seu amant l'ha deixada per sempre més. Però no està sola. Li queden els espectadors. La Glòria i l'Assumpta, passi el que passi, tenen sempre l'aplaudiment del públic.
2: La jutges a elles o a tots els actors?
3: Estic parlant de dues amigues meves. I saps què? Són bones actrius. Són molt bones actrius. I saps què més? Tant li fa el que pensen i el que esperen, per mesquí que sigui. La veritat és que, en definitiva, aconsegueixen el que la Ribera pretenia. Les seves interpretacions donen consol a l'espectador.
2: I tu?
3: Jo què? Jo no era una actriu de debò. Si ho hagués estat, també hauria intentat guanyar el teatret. Les odio i les estimo. Les admiro. I sobretot, abans t'ho deia, sé que s'envegen entre si, però jo infinitament més a elles. L'enveja no m'ha abandonat mai. Potser l'enveja té més força que la veritat. Potser, sense adonar-me'n, quan parlo d'elles, també menteixo. No cal que em facis més cas a mi que a elles. Les envejo. Les envejava ja tant aquell dia, mentre jugaven a sorts el paper d'Ifigènia, que vaig robar el teatret.
2: Tu?
3: Sí. Més tard vaig robar-lo. El teatret va desaparèixer i Glòria es va quedar sense. No sé si li va importar gaire.
2: Però tu no el tens.
3: No. Com ho saps?
2: Què em vas fer?
3: Em cremava les mans. No em pertanyia, però no podia ni volia tornar-lo. Durant uns anys vaig fer d'actriu. Trobava feina, anava tirant, però em faltava alguna cosa. No era prou mala puta per arribar a ser de debò una autèntica primera actriu. Vaig entrar en el món de doblatge, vaig anar deixant els escenaris. Llavors, un dia, vaig agafar el teatrí i me'l vaig malvendre.
2: Va ser aleshores, doncs, que els meus pares, jo era petita, el van comprar i me'l van regalar a mi.
3: A tu?
2: Si el meu no és aquell, almenys és igual al que l'Assumpta i tu m'heu descrit.
3: Taló vermell i unes inicials.
2: E-R.
3: Això té gràcia. Estigues segura que el paper de la Ribera serà per tu. Nena, estàs predestinada.
2: No te'n riguis.
3: No ho creus, també?
2: Sí. Des que he arribat, i ara encara amb més motiu, vull preguntar-te què he de fer amb el teatrí. I si el dugués a la Glòria Marc? Primer pensava que l'Assumpta Roca, però seria potser una acció justa que el tornés a la Marc. Ella el va guanyar.
3: És teu. Queda-te'l.
2: Segur?
3: Guarda'l. Recorda la seva història i sigues una gran, gran, gran actriu.
2: D'acord, està bé. Seré una gran actriu i jo també faré la Ifigènia Àulida.
3: Per descomptat.
2: Seré aquella noia que vol viure, que vol la llum, però que acaba acceptant el sacrifici, que acaba acceptant representar la innocència immolada.
3: Immolada, no? Al darrer moment de la peça veu un déu, o no sé qui, i se l'emporta pels aires. Va a parar a Tàurida, a un port de mar, on es converteix en sacerdotessa sanguinària que mata qualsevol estranger que arribi a la costa.
2: Això passa en una altra tragèdia.
3: En la seva continuació, escrita pel mateix autor. També aquesta és Ifigènia. Si algun dia has de personificar Ifigènia, per si de cas, no la facis innocent. Fes-la bé i n'hi haurà prou.
2: Però qui és Ifigènia?
3: Quan arribi el dia seràs tu. Per cert, no ens han pres el whisky?
4: Digui. Sí. Positiu, oi?
2: És per mi?
3: No, no, són el resultat de les meves anàlisis. Gràcies. Demà, si ens falta.
5: He's my life. The man who can leave.
2: Bones notícies.
3: No caldrà que m'operin. La metàstasi està massa avançada.

0: Tornem a ser a la sortida d'un escenari de teatre. L'Assumpta Roca està esperant. Se la veu commoguda. Alguna cosa ha passat. La Glòria Marc ha acabat la seva funció i deixa l'escenari tot dirigint-se als seus col·laboradors.
1: Fins demà. Us estimo. Bona nit a tothom.
2: Hola, Glòria. Com t'ho fas? No és cansat dir sempre el que convé dir i mai el que sents? Quan deixaràs de compondre el personatge? Deu ser un bon mètode. T'ha funcionat molt bé.

0: Les dues amigues callen i es miren. Volen endevinar què pensa cada una d'elles, o potser volen coincidir en el record de la seva amiga, Maria Caminal, que no ha pogut sobreviure a la malaltia.
1: Has anat a l'enterrament?
2: Ara en vinc.
1: Han arribat les flors que he enviat?
3: Eren les de més bon gust.
1: Maleïda funció de tarda. La Maria no ens va dir res.
2: Ens va donar una lliçó. L'encantava anar per la vida donant lliçons. I el monstre també.
1: Què hi fas aquí?
2: Vinc a emprenyar.
1: Quin honor.
2: Quan acabes?
1: Els recitals. 15 dies més i prou.
2: I després gira?
1: Ja ho veurem. Tinc mandra.
2: A la Maria la van ingressar a l'hospital fa una setmana. No va voler que avisessin ningú. Es va negar a donar cap telèfon.
1: Fa molts anys vaig aprendre que si jo no m'ajudava, no m'ajudaria ningú. Me n'he sortit. Almenys no vaig predicant pel món. No sóc hipòcrita.
2: I frígida? No ets frígida?
1: No tots els homes que han passat pel meu llit m'han donat el mateix plaer. Algun no me n'ha donat gens.
2: Ja ho sabia, que no m'ajudaria ningú. Però no podia pensar que treballava sola. Per la meva carrera, i prou. Hi havia d'haver un projecte més ampli que tingués en compte altres coses i altra gent.
1: No em facis riure. Has passat per damunt de tants cadàvers com t'ha convingut.
2: Sempre ho he reconegut. Jo no em caso amb ningú. M'hi ajunto, però no m'hi caso. Això era passar per damunt dels cadàvers dels altres? Què deu ser millor? Morir primer o viure mentre van morint els altres?
1: Viure sempre és millor, estúpida. La Maria prometia molt. Però aviat es va veure que era una mala actriu.
2: Mediocre, més que res. Llavors no semblava tan dolenta.
1: No era actriu, i punt. Li faltava sensibilitat.
2: No, això no.
1: Per la vida no ho dic, però pel teatre sí. Ja ho crec.
2: Què faré sense ella?
1: Nosaltres som millors.
2: Almenys hem anat més enllà. Tu amb els teus brams i jo intentant retratar la vida.
1: Deu ser molt difícil que et respectin per tot Europa només amb brams.
2: Estava perfectament satisfeta amb la meva carrera. Era la que triaria si tornés a néixer, fins avui. Quan feia minyones pensava, és igual. Un dia demostraré qui sóc i tots aquests que m'envolten i que ni em miren cauran de cul i es penediran de no haver-me fet cas. No comptava amb el monstre. He demostrat que sóc alguna cosa, potser, però els que m'envoltaven han desaparegut. Ja puc buscar-los. No hi són. Només fantasmes. No puc esperar que un fantasma caigui de cul. Ah, va venir una nena a preguntar-me coses de la Ribera.
1: A mi també.
2: Vaig xerrar, de tot i massa. Però de sobte em vaig adonar que no m'entenia. De debò. La nena, en el fons, no m'entenia. Li faltaven punts de referència. No sé com s'ho feia la Ribera per comunicar-se amb nosaltres.
1: Sabia que estava sola. Si haguessis triat estar-ne de sola, des del principi, com jo, ara no et vindria de nou. Suposo que tothom s'hi troba i cadascú es defensa com pot. Jo tinc el teatre.
2: I jo què? La merda?
1: Què sents quan es fa la llum i has de sortir a escena?
2: Què sentia? Terror. No hauria sortit.
1: Encara avui?
2: Encara l'última vegada que vaig actuar en un teatre. Més que mai.
1: Jo també. I és magnífic. El teu terror aquí, en aquesta banda de la llum. I la seva espera, escèptica o esperançada, a l'altra banda. L'espera dels cabrons que han pagat i em miren. Res no se m'ha gastat del sentiment del primer dia. Surto a la llum i vomito el meu terror. Vomito una història que va prenent forma a mesura que el terror es va convertint en paraules.
2: I si tenia sort, que la tenia sovint. Aquelles mirades a l'altra banda m'ajudaven a tirar del carro fins al final. Ah, però no són uns cabrons.
1: Però no tens defensa davant seu. I et poden fotre. Surto a la llum. Vomito la meva història. Segurament m'aplaudeixen. I continuo sola. Però, per què no? Alguna cosa he guanyat. El suficient per tirar endavant. Tu ho has dit.
2: El suficient per tirar del carro durant la representació. No després. Tu sí. Tu tens prou ànims i canvies el xon per un altre nòvio. Per descomptat. Si no, ja no series la Glòria Marc. Jo he perdut ja prou. No sé si tornaré a fer teatre.
1: Què? Però què dius?
2: Ja ho has sentit.
1: És una brometa, no?
2: No. No sé si en tornaré a fer. S'ha acabat. No en faré i a tu no t'importa.
1: Doncs a què has vingut aquí? Has vingut a dir-me que no faràs teatre, encara que sigui un assumpte que no m'importa? Suposo que si has vingut era per algun motiu. Resulta que no és assumpte meu que no pensis fer més teatre, però en canvi, mira per on. Has vingut expressament per comunicar-m'ho.
2: He vingut a dir-te que desapareixo, que me'n vaig com els altres, que aquí et quedes. Tot l'escenari per tu sola, i que quan acabis i surtis te'n recordis d'apagar els llums. Darrere teu no queda ningú.
1: Ah, no, assumpte, això no m'ho fas.
2: I res més, per tant, passi-ho bé.
1: Això tu a mi no m'ho fas, espera.
2: Envia'm postals.
1: Espera, mala puta, espera. No estàs sola.
2: Com dius?
1: No estàs sola.
2: Ah, no? Per quina regla de tres no estic sola?
1: Perquè encara hi sóc jo.
2: Tu? I què?
1: Et necessito tant com em necessites. Vull saber que hi ets. Vull poder pensar cada vegada que surt una notícia meva als diaris que tu la llegeixes i que tu t'indignes. Vull poder tenir la sensació que t'estic guanyant la partida. Però també vull que em puguis fer mal. De tant en tant vull que em puguis ferir qualsevol declaració teva. Vull poder-me emprenyar amb el que penses i amb el que fas. Només tu em pots jutjar encara. I només jo et puc jutjar a tu. Quan no ens quedi ni això. Per això encara ens queda. Què més vols que digui? Maleïda siguis! Ho saps perfectament, ho saps perfectament. I maleïda siguis per sempre més.
2: Surt la tràgica. Què pretén insinuar a la senyora que li agrada tant la soledat i tot això?
1: Que no abandonaràs el teatre, que no ho permetré i que tu tampoc no vols abandonar-lo. Simplement estàs espantada. No t'atreveixes a demanar-me el que vols demanar-me i per això m'estàs fent xantatge. D'acord, no deixaràs el teatre perquè sortiràs a l'escenari amb mi.
2: Jo? Amb tu?
1: Ho hauré de repetir gaires vegades? No has vingut a dir-me que deixes el teatre. Has vingut a dir-me que treballaràs amb mi.
2: Oh, quina notícia, no me l'acabo de creure. De debò, potser que m'ho rumi. Actuaríem juntes?
1: Durant un temps, fins que la pell se'ns torni a endurir. Farem l'espectacle, l'Ibsen. Ibsen, et va bé, no?
2: Es troba a mig camí entre tu i jo.
1: Què, doncs?
2: No ens podrem entendre. Ens barallarem. Només veure't ja m'irrita. El contracte ha de dir que anem on anem hi haurà camerinos separats. Sí, farem l'espectacle. Gràcies.
1: Ves a fer punyetes.
2: Gràcies, mala bèstia. Gràcies.
1: Per què no donar una caritat a qui ho necessita?
2: Una caritat? Espera que surtin les crítiques.
1: Oh, segur que et deixaran millor a tu. Els agrada sorprendre el personal.
2: Qui no s'aconsola... Però hi ha d'haver un bon Borgman, si no, no.
1: La Maria estava convençuda que no arribaríem a treballar mai plegades.
2: I tenia raó. No ens haurà vist mai treballar plegades.
0: La conversa de les dues actrius es veu interrompuda per l'entrada de la noia estudiant de teatre. Arriba, com sempre, amb timidesa. Porta una gran capsa.
4: Perdó, he interromput la seva conversa.
2: Sí, però és igual.
4: No sabia que les trobaria juntes.
1: Venies a veure mi?
4: Sí, potser millor trobar-les totes dues. És un moment trist, oi? Vaig conèixer la seva amiga Maria Caminal. No esperava que morís tan aviat.
2: Vols dir que no esperaves que es morís i punt?
4: Hi vaig parlar. M'ho va dir que havia de morir.
2: A tu?
4: Sí.
2: A tu?
1: A què has vingut, maca?
4: Duc un regal.
1: Un regal per mi?
4: Suposo que si de casa ha de ser per vostè. Però la senyora Roca també hi té algun dret.
1: Què és?
4: Un moment. Mirin, un teatret.
1: Un teatret vell?
2: Oh, calla. S'assembla molt al... Oh, que no el veus? S'assembla al de la Ribera.
1: No pot ser.
4: Crec que ha de ser el de la Ribera.
1: D'on l'has tret?
4: L'he tingut sempre, des de petita.
2: Oh, deixa'm veure. Oh, mira, les inicials.
1: Ho és.
2: Valga'm Déu.
1: L'última cosa que esperava tornar a veure a la vida. Quin detall. Però ara és teu. No l'hauries de regalar.
4: He decidit que sí. He decidit que no hi tenia dret.
2: Són a la capsa, les figuretes? Porta-les.
4: No les tinc. Es van perdre. Totes.
2: Doncs, de què serveix un teatre si no té figuretes?
1: Ja no és un teatre. Només un objecte. No pot ser, de cap manera. És teu. Un objecte preciós. La de records que ens desperta. Oi, Assumpta? Però si tu me'l regales a mi, jo te'l torno a regalar a tu. Vaig amunt i avall i se m'acabaria omplint de pols.
2: Ai, ja en té molta.
1: Millor que te'l quedis tu, nena. Imagina que és una herència.
4: Em pensava... I vostè no el vol, tampoc?
2: Jo? No, no, moltes gràcies. I sense figuretes.
4: No l'havien desitjat molt, aquest teatret?
2: No recordo, sí.
1: Parles de tants anys enrere. No te'l podem pas prendre.
2: Jo me n'hauré d'anar.
1: Espera.
2: Com van els assajos?
4: Quins?
2: Els de l'obra de la Ribera, suposo.
4: Ah, és que no em van donar a mi el paper.
1: No.
2: Oh, quina llàstima.
1: Ai, sí, havia dit que parlaria amb el director. Quin cap. No t'amoïnis. Se'n va una oportunitat i n'apareix una altra. Ja ho veuràs.
4: No ho sé.
2: Me n'he d'anar.
1: Surto amb tu. Moltíssimes gràcies, de debò. És el teu teatret i tens tots els drets. No ho dubtis. Ja ens veurem. Ara que et conec, seguiré la teva carrera amb atenció. I un dia treballarem juntes.
2: I busca les figuretes. Busca-les, creu-me.
1: Som en un escenari i anem a fer el de Remutis. Quina de les dues ha de dir l'última rèplica? I si ens ho fem a cara, ho creu?
2: No, no, no em refio de tu. A part que no vull l'última rèplica, jo vull la millor rèplica.
1: Molt bé, doncs les dues dones fan mutis.
2: Sense dir res.
1: Mortes de por, com sempre.
2: Si no se n'ha de tenir.
1: Començarem a parlar i ja seran nostres.
2: Te'n recordes? Quan et perdis endins del desert de la tarda i t'assedegui el blau de la mar tan llunyana, et sentiràs mirat per la meva mirada.
1: No, no, espera. Te'n vols anar? Si encara no clareja, si ha estat el rossinyol i no la losa el que et punxava la poruga orella. Creu-me, amor meu, ha estat el rossinyol. El rossinyol.
2: No, no, mira. S'hauria de produir el més gran dels miracles. I jo ja no hi crec, en miracles. Caldria que canviéssim fins al punt que la nostra unió es convertís en un veritable matrimoni. Adéu, Pam.
1: Adéu? Doncs... Adéu, llum, que jo estimava.
2: Noia, no s'hi val? Aquesta no te la quedes tu sola.
1: Adéu, llum, que jo estimava.
0: Les dues actrius, animades per l'esperit de la interpretació, desapareixen, deixant la noia sola amb el seu teatret.
4: El teatret, és veritat, sense figuretes. Per això vaig deixar de jugar-hi.
0: La noia encén un misto. L'acosta al teatret i cala foc. El teatret crema. El joc de flames crea llums i ombres animades a les parets. La noia se'l queda mirant. L'última cosa a cremar-se del teatret és el taló d'un vell color porpra. A l'angle inferior dret hi ha dibuixades, en or, dues inicials. E

Acaben d'escoltar ER de Josep Maria Benet i Jornet. Ha estat interpretada per narrador Artur Mas, noia estudiant de teatre Núria Mas, Glòria Marc Montserrat Gavarró, Assumpta Roca Mireia Pons, Maria Caminal Núria Rubió. Registre de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas. Una producció de Teatre a la Ràdio, de Ràdio Molins de Rei.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

0: Bona nit i benvinguts a Jazz Club de Nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.
1: Close your eyes.

0: Aquest programa i qui us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz, i que al blog hi trobareu l'enllaç. I aquesta setmana de nou amb un programa dedicat a una de les discogràfiques més joves de casa nostra, The Changes. Escoltarem temes de tres dels seus projectes, el primer, l'últimíssim disc, alhora que primer d'ells dos, Isa Miralles and Ray Paz, amb el Giuseppe Campisi, o The Tricks Your Mind Can Play. També el darrer del pianista Néstor Jiménez, Anthropic Principles, per acabar amb l'ànima d'Irene Reig. I començaré el programa amb el disc d'Elisa Miralles en Ray Paz featuring Giuseppe Campisi, o The Tricks Your Mind Can Play, publicat el 22 de maig de 2026, enregistrat el 23 de febrer de 2025 a l'Espai Sonor Montoliu, Montoliu de Segarra. Gravació i mescla de David Casamitjana, mastering de Ferran Conangle, una abraçada a tots dos. I aquí tenim a Isa Miralles, veu i percussió en un tema, Ray Paz, guitarra, i Giuseppe Campisi, contrabaix. Al blog hi trobareu l'enllaç al bancamp del disc. El repertori de l'àlbum, aparentment heterogeni, però amb el jazz com a eix central, transita des de Broadway fins a Bill Evans, passant per petites incursions a la música brasilera i la cançó d'autor, de folk americana. Tot plegat acaba configurant un relat cohesionat al voltant de les múltiples maneres de viure l'amor i les relacions humanes, per acabar rendint-nos, resignats o fascinats, davant la inevitable ignorància que envolta volta a les grans preguntes de la vida. Així doncs que també hi ha diversitat de ritmes i tempos, havent-hi balades precioses i temes amb tot el swing del món, i és clar que també amunt, amb tota la calidesa de la música del Brasil, a Rita, a tempo vital, de Chico Buarque. De balades a tempo delicat n'hi ha diverses, com és ara la preciosa Both Sides Now, tema de la psicodèlia dels anys 60, compost per la gran Joni Mitchell. També és així de delicat un tema de la parella creativa Oscar Hammerstein II i Jerome Kern, The Folk Who Lives on the Hill. I encara més tendre és The Two Lonely People, de Bill Evans, amb lletra de Carol Hall, de 1971. Però n'hi ha una que sempre m'ha captivat, i aquesta és Where or When, d'una altra parella de masters, Richard Rodgers and Lawrence Hart, aquest a un pèl més de delicat tempo. I ves per on, que per començar a escoltar-los ho farem amb aquesta preciosa cançó on ells en fan una magnífica recreació.
1: When you're awake, the things you think

0: Doncs quina versió ens han fet d'aquest preciós tema Where or When de Rodgers and Hart del 1937 i encabit en el musical de Broadway Babies in Arms. De fet, l'han iniciat amb una intro molt delicada a veu i guitarra i encara sense albirar la qüestió rítmica. Aquesta ha aparegut amb les primeres notes greus del contrabaix de Giuseppe i ja la coneguda i molt bonica melodia i amb els acords de Ray acaronant-nos ja d'entrada. I que maco el canvi a tot swing en el pont o la ve del tema, i sí, que Ray ha iniciat la seva improvisació molt melòdica amb el walking del contrabaix de Giuseppe, ells dos, en uns moments magnífics de sobrietat, d'elegància. És clar que d'elegant la veu d'Elisa Miralles, alhora que amb una perfecta afinació, la que té ella, i també bonica veu. I al final ha estat per emmarcar de dolç, ideal tema per començar-los a escoltar. I ja els deixarem d'escoltar en aquests dos temes seguits, a Rita de Chico Buarque i Three Little Words de Ravi and Kelmer.
1: A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto, levou junto com ela eu que mede direito, arrancou

I què bé ha cantat a Rita en portuguès Isa Miralles, i quina marxeta de tema de Buarque. El tema l'ha iniciat Isa delicadament amb les delicades percussions i ja la melodia, un tema vital on després de cantar-la, la melodia, car ben aviat s'ha acabat, de nou Isa ens ha encantat tot improvisant en escat, impromelòdica però amb l'harmonia ben a prop. I és clar que Giuseppe igualment l'ha clavat en el seu solo i tema de nou amb la veu d'Isa per ja acabar-lo de cop. I que vital el tema Three Little Words, tres petites paraules, ja d'entrada amb un swing impressionant de Giuseppe. I ha estat Rai qui ha donat la veu de Somi amb el tema, amb els seus acords, a moda d'intro. Isa ha acabat la melodia ben aviat pel tempo i ja s'ha posat a improvisar de nou en escat i, és clar, ha fet una gran improvisació, tècnica sí, però també bon gust interpretatiu, alhora que també amb les noves melodies creades. I sí que Rai i Giuseppe l'han acompanyat la mar de bé mentre ella ha cantat. Però és que després ells dos han clavat uns solos magnífics, primer el de Rai més llarg amb notes i acords, però després amb un Giuseppe fent tots dos uns quatre compassos compartint improvisació. I és clar que de nou la melodia i final d'aquest gran tema, ideal per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats Isa Miralles, Rai Paz i Giuseppe Campisi. Abraçades. I segueixo amb aquestes músiques de creadors de casa nostra i ara deixant de banda les veus i centrant-nos en temes instrumentals, els del disc de Néstor Jiménez, Anthropic Principles, publicat el 23 de gener de 2026, enregistrat a Sol de Sants Studio, mesclat i masteritzat per Vic Moliner. Una abraçada a Vic amb Néstor Jiménez piano, Camil Arcarazo contrabaix, Andreu Moreno bateria, tota la música composta per Néstor Jiménez. Al blog hi trobareu l'enllaç al Bandcamp del disc. I si la música pogués anar més enllà dels límits de la física, així comença el paràgraf d'un text que escoltareu després i si no el podreu llegir al blog. I ves per on que farem un canvi estilístic, car passarem de temes i projecte en què habiten el jazz clàssic per data de composicions dels temes a un amb temes propis i estil de jazz força contemporani. Aquesta és la sensació que a un li queda després d'haver-los escoltat detingudament. Dels 8 temes, només dos tenen el tarannà de les balades o temes a tempo slow. Un d'aquests és el que titula l'àlbum Anthropic Principles, amb espurnes melòdiques avançades. L'altre de dolç és el A Million Light Years Away, tema que t'enganya, car d'entrada sembla que hagi d'anar supertranquil, però no, car té uns canvis força entremaliats. Com aquest darrer és el primer track Speed of Light, i també amb la seva melodia estratosfèrica. Escoltem-los, doncs, en aquest magnífic tema, Speed of Light, de Néstor Jiménez.

Doncs, i quin canvi musical que acabem de percebre, oi? La veritat és que a mi, en escoltar-lo aquests dies, tot i preparant el programa, em va passar el mateix que a vosaltres. Quina modernitat, quina visió més oberta la seva, la del Néstor, en concebre aquests temes del seu disc. I hi ha de manera evident pels títols dels temes una orientació científica, una admiració científica per com n'és d'immens i majestuós l'univers i les seves lleis. Ell ho ha sabut plasmar, ha sabut trobar les melodies adequades, alhora que també l'aspecte dels ritmes i tempos dels temes. I és que la melodia és brillant, amb uns intervals força atípics que també ens situen el tema en el jazz contemporani. I de quina manera més delicada ha començat la seva inversemblant improvisació, quasi que amb un break, on a partir d'aquí ell s'ha anat esplaiant, desenvolupant la seva creativitat. I quin suport de Camil al contrabaix i més incisiu, l'Andreu a la bateria, gran solo del primer del qual ja en coneixem les virtuts com a baixista però també com a guitarrista, un puto crack. Vaja, gran tema de Néstor, ideal per començar-los a escoltar. I un altre d'aquests temes que et deixen amb el lai al cor és el sorprenent Rondo Lumina. Doncs encara els escoltarem en aquest darrer Rondo Lumina de Néstor Jiménez.

I de nou un tema sorprenent, i aquest encara més per com n'és la seva entremaliada melodia amb uns arpegis del pianista, mentre Camil al contrabaix feia també de les seves. I el tema té uns canvis melòdics i rítmics força increïbles, car l'Andreu a la bateria també s'ha esplaiat més que bé fent un solo brutal. Quins moments d'ells dos, car semblava no ser-hi en Camil. I de nou un break, primer a piano sol del líder Néstor i ja un altre desenvolupament a un nivell estratosfèric per com ell mateix ha fet la seva improvisació. De fet, sembla que hagi creat una altra melodia galàctica i com els dos de la base rítmica l'han acompanyat, que més sembla que hagin també improvisat. Realment és força complicat comentar un tema com aquest que ara et deixa sense paraules, també per la diversitat de canvis melòdics, rítmics i de tempo, tot i romandre-hi sempre aquest darrer. Brutal tema de nou de Néstor, aquest Rondo Lumina. Jo us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club Barcelona, Sunset Jazz Club Girona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I més temes superinteressants que segueixen aquests preceptes estratosfèrics són Black Hole, que segueix el tarannà de l'anterior, a més d'afegir-hi breaks diversos on sembla que s'aturi tot, però no. I sí que el tema més potent m'ha semblat que és el segon track del disc, CTC, també amb canvis diversos. Doncs ja els acabarem d'escoltar en aquest gran tema de l'amic Néstor Jiménez, CTC.

I quina paleta de colors més increïble que té Néstor Jiménez al seu abast i com els utilitza d'una manera increïble. De nou un tema per emmarcar, per conceptes, per la qüestió rítmica, per melodies i, és clar, per les interpretacions. La magistral del líder al piano, però també la de Camil Alcarazo al contrabaix i de l'Andreu Moreno a la bateria. El primer ha fet un solo de traca i mocador, com ja fa temps que ens té acostumats. Pulsió, ritme, llenguatge, a tot jazz en un tema tan complex. I ves que el líder també s'hi ha posat fent-ne un altre d'increïble, de brillant, per com puja el registre agut, per com de puntillista és la seva digitació prístina i pura, i com domina l'execució dels diferents arpegis que ha fet. El que més sobta és la seva visió improvisant en aquests temes intergalàctics. També flipa la perfecta compenetració entre tots tres, com de bé han treballat conjuntament abans d'enregistrar el disc, cosa evident. De nou una dificultat immensa la de seguir comentar aquest tema, els temes d'aquest magnífic projecte de Néstor. Ideal tema per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats, nois, Néstor Jiménez, Camil Alcarazo i Andreu Moreno. Doncs ara ja encarem el final del programa amb el disc Ànima d'Irene Reig, publicat per The Changes el 14 de novembre de 2025, enregistrat a Heartwork Studios per Gerard Porqueres, mesclat i masteritzat per Jan Valls. Amb Irene Reig, saxo alt i soprano i composicions, Xavi Torres piano, Pau Sala contrabaix, Andreu Pitarch bateria. Ànima reflecteix les possibles etapes que experimentem com a individus, moments en què la nostra ànima lluita, es lamenta, es cura i evoluciona davant les adversitats de la vida. És un viatge que desperta una àmplia gamma d'emocions

I sí que tornem a les melodies després d'haver viatjat per la galàxia, sí. I és que amb aquest ànima d'Irene Reig tornarem a situar-nos en un jazz més melòdic. Això no vol dir que els temes i improvisacions no siguin contemporànies, que sí, però de manera diferent als del projecte anterior. I el tema l'ha començat Xavi al piano fent el motiu principal a partir del qual ha sorgit la bonica melodia. Que maco el so que n'extreu del seu saxo alt Selmer, la Irene Reig. I ves per on que qui primer ha improvisat ha estat el bo de Pau Sala, el contrabaix, ell, un gran màster, com la resta del grup. I si la melodia ha estat molt bonica, també ho ha estat la seva improvisació, la d'Irene al saxo alt. Quin solo més increïble que ens ha fet, amb quina musicalitat, amb quina tècnica més inversemblant. Brutal solo, magnífic so. Impressionant per la calidesa, també. Sorprenent, però, ha estat el final del tema, ella a saxo alt, solo, fent una impro final espaterrant, alhora que molt sentida, de sentiment, carregada també d'una gran bellesa i dificultat interpretativa. Preciós tema per començar-los a escoltar, a ella i a ells. I ens diuen algunes coses que, si no m'escolteu aquí, les podreu llegir al blog. I també Release té una gran vitalitat rítmica, sobretot en la improvisació de Xavi Torres al piano. I per això ja els deixarem d'escoltar a ella i a ells en aquest tema i nosaltres acabarem el programa d'avui, Release, d'Irene Reig.

I sí que acabar el programa d'avui amb aquest increïble tema ha estat el més adequat, un tema amb una melodia un tant entremaliada, primer amb el marcatge a la bateria de Pitarc, també amb el contrabaix de Sala. Melodia entremaliada, gens trillada, i ja el solo de Torres al piano, primer tranquil de tempo i després a tempo doblat i amb un swing que hi és, tot i no d'una manera evident per cap walking. I si no parlem de walking, doncs parlarem d'un magnífic i increïble groove. Sí que ha aparegut el swing en la improvisació d'Irene, el saxual, i no sempre, vaja, a moments quan Sala ha fet el seu walking i Pitarc l'ha acompanyat amb la seva particular solvència rítmica. Uns moments solistes de la líder que ens la situen com una de les veus més personals en això de tocar el saxual, i avui també amb el soprano, en un altre dels grans temes d'aquest disc, que per cert us recomano adquirir des del seu Bandcamp, cosa que amplio els altres dos projectes d'aquesta nit. Gran tema d'Irene, ideal per ja deixar-los d'escoltar, i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats Irene Reig, Xavi Torres, Pau Sala i Andreu Pitarc. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de...

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Quick Kim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure on cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.